Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Thank you, everybody.
1: Ràdio Pineda. 94.7.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Energia positiva. Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a... Radio Pinedo.

0: Bon dia, són les 8 del matí. Avui és dimecres 13 de maig i avui s'inaugura el nou ambulatori de Pineda. Avui, a Ràdio Pineda, parlem de la Pepita Bonet.
1: Crec que la Pepita era una persona que s'ho mereix, perquè va ajudar a venir en aquest món de quantitat de criatures i era molt apreciada, la gent se l'estimava, perquè tenia un caràcter molt proper i molt maco. I trobo molt encertat que li posin el nom de la Pepita en el nou cap. Està bé, s'ho mereix. Està bé també recordar-se de les persones que han estat temps enrere, que ha sigut coses de Pineda i han fet coses bones.
0: És el testimoni de la Juanita Guerrero avui a Ràdio Pineda, en aquest migdia, en aquest programa especial del Pineda es mou, que ara de seguida tindrem la Maria Josep Hernández perquè ens ho expliqui. Avui escoltarem i, de fet, parlarem amb persones que han tingut un vincle molt, molt estret amb la Pepita Bonet. Com sabeu, doncs és aquesta infermera llevadora pinedenca tan, tan estimada que dona nom al nou ambulatori de Pineda en reconeixement a la seva memòria i trajectòria i que justament doncs, avui, que és el dia en què s'inaugura aquest nou ambulatori, doncs creiem molt, molt adient dedicar-li aquest Pineda es mou aquest migdia a partir de 2:15 a la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet. Ara de seguida ho expliquem, però vaja, aquest migdia parlarem amb dones que la van conèixer personalment, aquelles especialment en què van tenir-hi relació com a llevadora, infermera o veïna del municipi. Qüestió ben bonica que avui compartim a Ràdio Pineda i que també doncs, us explicarem. Hi ha altres continguts que també ara de seguida us posem al dia de tot allò que és notícia. Avui encapçalant també els informatius de Ràdio Pineda la inauguració d'aquest nou ambulatori pinedenc. I també la previsió del temps amb Jordi Pérez a 8:45 del matí i moltes cosetes més que us estem preparant des d'aquí, des de la ràdio. Avui dimecres, un plaer acompanyar-te. Salutacions, el meu nom és Olga Díguez.

0: la Pepita Bonet com a infermera i llevadora pinedenca, com a veïna també, i amb una trajectòria professional que ha marcat, jo diria que la història vital de moltes persones, sobretot de moltes dones que han donat a llum, i de moltes persones també que les va ajudar a venir en aquest món. Maria Josep Hernández, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Olga. Bon dia a tothom.
0: Avui en un dia molt adient en què s'inaugura aquest nou ambulatori de Pineda que porta el nom de la Pepita Bonet i que avui també des de la ràdio li farem aquest homenatge.
1: Doncs sí, Olga, a banda, òbviament, de seguir aquesta inauguració a les 9 del matí que farà el conseller Dalmau amb l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, aquí a l'ambulatori de Pineda, doncs nosaltres aquest migdia ens fixarem en aquesta figura de la Pepita. La Pepita Bonet, perquè, vaja, qui millor que parlar-nos d'ella, de dones que la van conèixer i que...

0: ens agradarà molt. I també tindrem el testimoni de la Juanita Guerrero, que també ens ha fet un missatge de veu, i vaja, que va créixer porta per porta amb la família de Pepita. Vaja, doncs moltes coses a explicar. Aquest migdia al Pineda es mou, us esperem, escolteu-nos. Després de l'informatiu de la una del migdia, mirarem de començar una miqueta abans, perquè avui serà un programa especial, tindrem moltes coses a explicar. O sigui que després de l'informatiu, estigueu atentes, estigueu atents, perquè començarem aquest Pineda es mou tan especial i que ens fa tantíssima il·lusió.
1: Gràcies, Maria Josep, fins ara.
2: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: És un quart de nou del matí. A aquesta hora ens posem al dia amb tot allò que avui compartim a nivell d'actualitat, els butlletins informatius, com cada dia ho fem amb Pep Basar. Bon dia, Pep.
1: Hola, molt bon dia. Doncs sí, doncs ara comencem amb les notícies, ho posem en ordre, perquè en tenim moltes avui. I avui la notícia de portada és que el conseller Albert Dalmau inaugura justament aquest matí el nou CAP de Pineda, un nou ambulatori que porta per nom Pepita Bonet i Salvador. S'inaugura avui aquest mateix matí, ja des de les 9. Com diem, doncs serà amb l'assistència ni més ni menys que el conseller de Presidència Albert Dalmau, que estarà acompanyat de l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. També s'ha anunciat que hi serà el secretari general de Salut, Narcís Pérez, però també familiars de la llevadora Pepita Bonet i també autoritats sanitàries. També hi haurà responsables doncs, de l'obra. I destacar també doncs, que a Ràdio Pineda hi serem presents, per tant, us ho explicarem en directe des del mateix ambulatori, que és, de fet, a tocar de la ràdio. I a banda d'això, doncs, també us avancem que Albert Dalmau farà a continuació una altra presentació destacada, perquè presentarà Calella, per tant, des de Pineda anirà cap a Calella, presentarà el projecte d'ampliació i de reforma de l'Hospital Sant Jaume. Per tant, un projecte llargament esperat. S'han anat anunciant algunes qüestions, una mica també amb comptagotes, per dir-ho així. Però bé, ara coneixerem doncs com serà aquest projecte. S'espera que puguem veure fins i tot un dibuix. Bé, això serà després de la inauguració de l'ambulatori de Pineda. Se'n va cap a Calella per inaugurar aquest projecte, per presentar-lo, més que tot, un projecte que també té una incidència doncs, clara, perquè és el nostre hospital. Per tant, dues notícies de l'àmbit sanitari avui molt importants pels pinedencs, de retruc també doncs, per tot l'Alt Maresme. I per què no dir-ho també pels veïns de Santa Susanna, que recordem l'ambulatori de Pineda, que dona servei també doncs, als veïns de Santa Susanna i que serveix, doncs, bueno, és el centre de referència, que serveix doncs, també per millorar doncs, aquesta atenció a tothom. Bé, a banda d'aquesta qüestió, avui també doncs, destacarem de les notícies més properes a nosaltres, per dir-ho així, doncs, que hi ha l'Ajuntament de Pineda obert doncs una línia de subvencions per fomentar l'eficiència de l'energia i la transició energètica als negocis. Subvencions que poden arribar als 600 euros per fer els negocis més sostenibles. Així ho ha fet saber l'Ajuntament de Pineda, unes subvencions que ja podeu presentar. De fet, trobareu totes les bases a pinedademar.cat. També ho trobareu a radiopineda.cat. Ahir va haver-hi una conferència de l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, que va fer una conferència a Pineda amb el títol La persecució judicial de l'independentisme. Estava organitzada per l'Assemblea de Pineda, una xerrada que va servir per abordar doncs, alguns aspectes relacionats justament amb això, amb els processos judicials que s'han viscut darrerament els darrers anys a l'independentisme. Recordem que és una persona molt mediàtica, advocat, professor de dret, de fet una llarguíssima trajectòria en l'àmbit jurídic, va exercir ni més ni menys que com a degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, va tenir també un paper molt rellevant, sobretot amb tot allò que es va anomenar com el procés. A més, Alonso Cuevillas ha tingut també molta projecció pública a moltes televisions, com diem, és una persona molt mediàtica. I avui també destaquem que el Centre Cultural i Recreatiu acull aquest cap de setmana l'inici de les col·lendes de l'Escola de Teatre Turiscle. Ho farà amb propostes musicals. Serà aquest cap de setmana. Avui ho explicarem amb tot detall a Ràdio Pineda.cat. I mira, si us agraden les maduixes, recordeu que hi ha establiments de Pineda que participen al Temps de Maduixes del Maresme. Són les jornades gastronòmiques on la maduixa és la protagonista. Fins al dia 31 de maig, aquesta iniciativa que posa en valor doncs, aquest element tan nostre com és la maduixa. Hi ha, en el cas de Pineda, uns establiments que són Can Formiga, el restaurant Diagonal o la Ecopizzeria Que Bona, que hi participen, però també el Sindicat Agrícola, que ha fet millores també de les seves instal·lacions i que destaca les maduixes com un dels productes estrella doncs d'aquest temps que, vaja, les maduixes els agrada el bon temps i el sol, però aquest mes de maig ho han tingut una mica més difícil perquè no se les ha vist tant. A més, els pagesos, si no m'equivoco, diuen que a les maduixes no els agrada gaire l'aigua, que plogui molt no els agrada gaire. I aquesta setmana, entre el cap de setmana, aquesta nit, o ahir, el vespre nit, el que ha de passar, no sé si demà o demà passat, Bueno, i entre la pluja i el fred ja veurem les maduixes si els hi agrada l'ambient que estem visquent. Tot i això, mira, després li preguntarem a en Jordi, perquè hem sentit també notícies que el 2026 podria ser condicional a l'any més càlid de la història, segons algunes fonts, i ja hi ha molts informes que parlen d'un any que pot ser també molt dramàtic en aquest aspecte. I, com sempre, als catalans ens toca la rifa en aquest àmbit i pot ser que faci molta calor. Bé, no ho sabem, però alguns diaris ho diuen. Bé, avui hem de parlar de moltes qüestions. Avui els diaris, home, mira, a veure, Olga, no sé ahir la tarda què estaves fent. No, què estaves fent ahir la tarda?
0: Què feia? Uf!
1: No facis dir l'hora, eh?
0: Estava molt embolicada.
1: 5, 2:15...
0: Amunt i avall.
1: Va llargar, eh?
0: Sí? Sí, clar, amunt i avall i per aquí Pineda. Sí, sí.
1: O sigui, no tenies cap ràdio a l'orella ni cap televisió a la vista, no?
0: Quan vaig amb cotxe sí tinc la ràdio posada. Això sí. Per què? Què passa?
1: A veure,
0: explica.
1: És que ahir...
0: És una mala notícia,
1: no,
0: perquè
1: no,
0: ja en tinc prou.
1: Escolta, hi ha poques notícies que puguin desbancar el ratavirus.
0: Ah!
1: Bueno, saps, no, quan dic el ratavirus?
0: Sí, espera.
1: El ratavirus a algú de la política, de Pedro Sánchez, que sempre... O el Donald Trump. Hi ha pocs temes que puguin superar a les portades de tots els diaris aquests tres títols, que, bueno, aquests tres elements que t'he comentat, no? Bueno, és el hantavirus, però ara els memes... Què és el ratavirus? Bé, doncs ahir va haver una
0: titular,
1: persona...
0: Un titular, que ara ho desenvolupes. Fes el titular.
1: Doncs mira, Don Florentino.
0: Ja sé per on vas. La roda de premsa.
1: La roda de premsa de Don Florentino. Clar. Pérez, que hi va desbancar tots els titulars de tots els diaris. Avui... Ho torno a dir seriosament, eh? Hi ha poques notícies que siguin capaces d'obrir informatius de tota la premsa esportiva i no esportiva, de la premsa generalista, dels diaris esportius i no esportius, de totes les emissores de ràdio, de totes les tertúlies. Avui sentia ara per RAC1 que deien hem canviat la tertúlia perquè no podem... Si tenim una tertúlia pensada per avui i l'hem hagut de canviar, hem hagut de canviar els protagonistes, necessitem especialistes en l'àmbit del futbol, perquè és que el d'avui doncs ha de ser per parlar d'això. Bé, tot el sant matí parlant d'això, tots els diaris, tots els portals d'internet, tots els memes que corren ja por ahí. Bé, és espectacular. Una roda de premsa de Florentino que no va deixar ningú indiferent, que va ser retransmesa a tot el món, com aquest que diu. Bé, retransmesa a tot el món no, perquè la sala que hi ha de premsa és bastant cutre, i a més a més ressonava que jo... que vinguin a la ràdio aquí a fer-la, perquè aquella sala de premsa no va bé. Però s'acoplava. Saps quan s'acopla?
0: Sí, sí, sí. Quan hi ha un mal so.
1: No, la culpa era del tècnic,
0: El volum estava massa alt. Pobre, sempre rep el mateix.
1: Home,
0: sempre rep el tècnic,
1: pobre. Els altaveus estaven molt alts. Allò
0: s'acoplava. Una llança pel tècnic.
1: Sí, home. Sí, tens raó, perquè va quedar blanc.
0: Oh, clar.
1: Aquell home va quedar blanc.
0: En un moment ja anava to,
1: No, i... I et dic una cosa, el tècnic era el cap de premsa del Madrid, també...
0: El tècnic era el cap de premsa?
1: No, són dues persones diferents.
0: Ah, doncs parla amb propietat, home.
1: El cap de premsa va estar una mica nerviós, també, perquè una de les feines que va tenir va ser col·locar-li el micro cada cop que es movia, perquè l'home anava un moment al micro. Bé, escolteu, Florentino va convocar ahir eleccions, va dir una quantitat de frases que alguns ja han considerat que és una roda de premsa, diuen, històrica dins l'àmbit de l'esport. Una roda de premsa que no ha deixat a ningú indiferent, i bàsicament el que va venir a dir és que convocarà eleccions i va deixar molts titulars. Bé, avui els diaris què diuen d'aquesta roda de premsa? Alguns consideren que va ser una cosa extraordinària. Recordem que feia 11 anys que no parlava don Florentino Pérez i, per tant, tenia ja un caràcter, podríem dir, excepcional. Algú pensava, home, de què parlarà avui Florentino? Doncs va parlar de tothom i va caure i va rajar allà una mica de tothom. Bàsicament el que va venir a dir és que convocarà eleccions. Recordem que per ser president del Madrid has de ser soci durant 20 anys i tenir a presentar uns avals econòmics.
0: Ja,
1: no sé si de 200 o 300 o 400 milions.
0: Què dius? Tant?
1: Sí.
0: O sigui, que tu no pots ser president de Real Madrid.
1: No, bueno, això ja es van canviar els estatuts perquè no s'hi pugui presentar qualsevol mortal.
0: Carai.
1: Que s'hi pugui presentar tal.
0: O sigui, ja s'asseguren moltes coses.
1: Bueno, això ho dius tu. Mira,
0: home, no.
1: Va venir a dir...
0: Qui té tants milions? Tu els tens?
1: Va començar a dir... No, jo no, jo no.
0: Tu presidiries... Bueno, el Madrid ja sé que no.
1: Home, hi ha diners a guanyar, eh?
0: Ah, llavors sí que ho faries.
1: Mira, va començar dient... Lamento dir-vos que no dimiteixo.
0: Té nom, això, eh?
1: Una frase que ja és demolidora.
0: Quina?
1: Va dir... Que algú vingui, es presenti i em guanyi les eleccions. Per tant, un to una mica desafiant.
0: Un repte, eh?
1: Saps contra qui anava? Contra un senyor que es diu Riquelme, ara parlarem.
0: En Riquelme?
1: No, però no és el jugador, és un altre, eh? Ja, ara ho expliquem.
0: Val.
1: Va banalitzar... Jo ho vaig escoltar en directe, vaig passar... Ai, aquí s'ha d'anar molt de compte amb això. Va banalitzar amb el tema de les malalties, va parlar fins i tot d'un càncer terminal, i allò a mi em va grinyolar per tot arreu, eh? Ho dic perquè jo crec que són coses amb les quals no es pot banalitzar. Ell va dir, jo no ho havia sentit mai, que va dir que ja hi havia gent que estava, que deien d'ell que estava malalt, i va dir, home, no estaria aquí, estaria en un centre oncològic, però... El to, la manera, els moviments... Què voleu que us digui? A mi engrinyolava per totes bandes. Va acusar directament a la premsa... Apunteu-vos això que diré, això ho dic jo. La premsa de Madrid no li perdonarà el que va dir ahir Florentino Pérez, Florentino de la premsa. O sigui, la premsa no li perdonarà el que va dir de la premsa.
0: Què va dir?
1: Bueno, va rajar a tort i a dret. I, per tant, crec... que, tot i ser una persona molt poderosa, cal, tothom sap que s'ha d'anar amb molt de compte amb aquestes coses. Saps allò de... Con la iglesia hemos topado, de Don Quijote? Doncs, con la premsa passa una mica el mateix, eh? Va dir, home, diuen de mi que estic cansat perquè treballo molt... Una de les perles va dir que es donaria de baixa del diari ABC perquè rajaven contra ell, i una dels titulars més grans és que va donar a entendre que li havien robat 7 lligues en el Real Madrid i va donar a entendre que havia estat doncs, pel famós cas Negreira i que, per tant, aquestes lligues havien anat a parar cap al Barça. I, per tant, aquí un atac directe, doncs, sense dir-ho així, però va venir a dir això. Va dir, els enemics, deixeu-me'ls per mi, una mica xèrif, que ja me'ls carrego jo. Va dir, això ja me n'encarrego jo, d'aquesta penya. I va dir que quan hagi guanyat les eleccions... textualment, que serà aviat, doncs tornarem a parlar de futbol. Bé, aquestes i moltes altres qüestions que va deixar anar Florentino Pérez amb una roda de premsa que avui apareix a totes les portades.
2: No estem bé. No estem bé.
1: I escolta, a tot això, per cert que el Barça ha dit que pensa fer accions legals contra aquestes declaracions que va fer ahir doncs, Florentino, i avui destacar què diuen les portades. Algunes diuen, per exemple, el titular delirante, d'altres diuen un Reial esperpèntic, la pitjor imatge del president del Real Madrid. Ell no va escatimar en defensar el seu club, però la veritat és que jo crec que aquesta roda de premsa no li va acabar de sortir bé. Penso que tindrà algunes conseqüències. I bé, ja veurem què passa. Els diaris avui rajen, que te cagues, ho dic així de clar, contra el Florentino Pérez. Els diaris de Madrid són demolidors, i, bueno, doncs ja veurem què és el que passa. I mira, m'he entretingut, perquè no va dir-ho, però va dir, hi ha un senyor que té accent mexicà, va venir a dir, que vol guanyar-me la presidència del Madrid. I, bé, no es va... jo no sabia, estava despistat, eh? No, i resulta que ara ja sé qui és el senyor Riquelme, que clar, quan me l'he mirat avui he pensat, ostres, no m'ho puc creure. És una persona no jove, sinó joveníssima, té 37 anys, va néixer a Alacant, i atenció, perquè aquest senyor, que té només 37 anys, és una persona que té una facturació brutal, es considera que és l'home de l'energia solar, es mou en l'àmbit de l'energia solar.
0: Per tant, es dedica a això.
1: Es dedica a això, factura unes milionades monumentals i seria la persona que podria disputar-li la presidència al Real Madrid. Són dos perfils superdiferents, eh?
0: Del perfil d'aquest jove, d'en Riquelme, què diu l'entorn? Com respira la gent? Què opinen d'ell?
1: Home, és un gran desconegut encara. però veurem a veure què és el
0: que
1: passa.
0: Home, però que despunti vol dir que hi ha algú va dient que potser sí que seria un bon candidat.
1: És una persona que despunta, té l'aval necessari d'aquests més de 200 milions per poder-se presentar al Real Madrid, porta més de 20 anys com a soci, compra totes les empreses que se li posen a tiro, i per tant, doncs, diguem-ne, que podria ser una persona que podria disputar-li la presidència del Real Madrid. Bé, veurem què és el que passa, perquè de tot això encara no tenim dates, ni planning, ni pla que faci referència a quin serà el pla electoral. Per tant, hi ha moltes coses que encara desconeixem. Però bé, avui els diaris parlen d'això a tort i a dret. Però vaja, deixeu-me només destacar un parell de qüestions més. D'una banda, els diaris també parlen, perquè és obligat de parlar-ne, la dona francesa infectada pel hantavirus es troba en estat greus. Han explicat que està en molt greu, en respiració artificial. Diuen que les properes hores seran determinants. Per tant, atenció amb aquesta notícia. Recordem que hi ha també noves persones infectades, una quarantena de persones infectades que podrien ser, doncs, bé, veurem a veure com es treballa aquesta quarantena. Es donaran més detalls aquests propers dies. I avui també a la premsa parla, doncs, de la manifestació ahir del món de l'educació. Recordem que demanen un augment de sou i també altres millores. Demà dijous hi ha reunió amb el departament i del Barça, perquè avui també n'hem de parlar. És que avui té partit contra l'Alavés, un partit a camp de l'Alavés, veurem què és el que fa el Barça. I per cert que Hansi Flick ha desaprovat el que va fer Lamin Yamal amb la bandera de Palestina. Ell va dir que són coses que no li agraden, va dir, ja he parlat amb ell, i va dir que ell només volia una rua per fer feliç a la gent, perquè la gent doncs s'ho passés bé, per ensenyar banderes catalanes, del Barça, del que fos, però no li agraden elements, podríem dir, de l'àmbit de la política, com va ser mostrar una bandera palestina. Recordem que això ha tingut conseqüències a Israel i a Palestina en un altre sentit. Per cert, obro parèntesi, la població israeliana és majoritàriament culer, perquè ens entenguem, mentre que la població, podríem dir, palestina o musulmana, aquest sector és bàsicament seguidora del Real Madrid. Per tant, aquí hi ha hagut com un traspàs d'aficions que han tingut algunes conseqüències també a les xarxes socials. Gent estripant samarretes del Barça, gent aprovant
0: el
1: gest...
0: Quan ja això se'n va de mare...
1: Bueno, aquestes coses que passen. I,
0: va, que són dos quarts.
1: Mira, l'altra notícia són les imatges que ens va deixar ahir, sobretot a la ciutat de Barcelona, amb unes tronades, unes llampegades i unes pedregades que també apareixen avui a tots els diaris.
0: Ara li preguntem a en Jordi, perquè tinc la sensació que aquí esperàvem més del que ha passat. Jordi, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: A veure, fem una mica de resum de com ha anat la jornada i també anem a fer la previsió per les properes hores. Què tindrem avui?
3: Doncs molt ràpidament, doncs bé, ahir, evidentment, clar que esperàvem molt més i que arribessin vives aquí a l'Alt Maresme, a la Selva, al Montseny, però no, vam quedar al marge, una raconada de la Selva, Gironès, Osona, Baix Montseny, Vallès Oriental, Alt Maresme, vam quedar al marge. Després d'un dematí ja vam veure de sol, ràpid creixement de nuvolades, van començar a aparèixer a mig matí, cels ja molt ennuvolats durant tota la jornada, i cap a la Montnegre, doncs aquesta negror, i a mica, avançada la tarda, ja sentíem els trons llunyans, i el radar doncs parlava per si sol com estava farcit de taques de precipitació de tronades locals, generals no, locals, però sí que és veritat que van afectar moltes comarques. 4, 5, 6 comarques, podem dir-ho, van quedar al marge de les tempestes, també cap al Garraf, Baix Penedès també va quedar mica al marge, però la resta, poc o molt, el xàfec, el ruixat, els trons, doncs van fer acte de presència, i destacar, evidentment, aquestes tempestes de la zona de Montserrat, el prelitoral de Barcelona, avançant cap a l'àrea metropolitana, clar, aquí hi ha un ressò, és l'àrea més poblada, doncs imatges per donar i per vendre, imaginin-se el caos que hi hauria d'haver en el tràfic, amb aquestes tempestes de tarda, amb ruixats intensos, també va aparèixer la calamarsa, i alguns registres, doncs, més de 30-40 litres localment, i molts que se'ns escapen, perquè no hi ha un observatori, al ser tot tan localitzat, se'ns escapen, però de ben segur que en alguns indrets doncs, va fer doncs, això, els 20-30 litres, tot i que són ruixats que passen de seguida, deixen 10-15 litres i les tempestes circulen. I aquesta tempesta que veiem cap al prelitoral de Barcelona, doncs la tendència, la previsió que els hi fèiem era que pogués avançar més cap al nord, més cap a l'Alt Maresme, però no. Què va fer? L'àrea metropolitana, Baix Maresme i a dintre mar. I a més amb reactivació, perquè aquesta tempesta es va reactivar notablement a dintre mar, però se'ns va allunyar i vam quedar al marge. Posteriorment, se'n veien més ruixats per l'interior, que esperàvem que arribessin també més vius, però no, van arribar ja molt més desgastats i pràcticament ja van veure que va deixar de precipitar. 3 litres ens hem quedat aquí a les poblacions de l'Alt Maresme, per tant, poca precipitació pel que esperàvem, però bé, ja els hi avanço, ja em coneixen tots els oients, si es tornés a repetir una situació i veiem, que ho veiem tan clar, que poden afectar aquí a l'Alt Maresme, ho diem tan clar perquè els que ho transmeto de claridor, doncs tornarem a repetir-ho. Nosaltres no ens amaguem, i no sé a la tele el que ens van dir, sí que va dir previsions de tempestes, d'avisos, però nosaltres ens vam fer la nostra, i per tant, doncs nosaltres no ens arrepentim pas de la previsió d'ahir, ni de bon tros. I bé, doncs baixar temperatures i poc vent, calma de vents ara mateix. Bé, cels carregats, tal com els hi vam comentar ahir, al dematí, cels molt ennuvolats avui tota la jornada. Es poden reproduir alguns ruixadets ara al dematí, mig matí, sobretot Costa de la Selva, l'Alt Maresme, poca cosa, 4 gotes, pot fer algun ruixadet. A partir de mig matí, migdia, es podien trencar una mica aquests núvols sense acabar de desaparèixer, sobretot Girona i nord de Barcelona. I a la tarda, doncs, es formaran nuvolades cap a les zones doncs, del nord-est. Ripollès, Osona, la Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Osona, el Montseny... En aquest sector, a la tarda, vespre, es reproduiran alguns ruixats. Localment no descartem algun nucli tempestuós. No és una situació avui de tempestes. Avui, si n'hi ha algun, ha de ser un nucli molt local tempestuós cap a l'interior del nord-est, i aquests ruixats, avançada a la tarda, al vespre, a la nit, doncs pendents perquè poden anar baixant cap a la costa. Costa, per exemple, del Baix Empordà, Costa de la Selva i Costa de l'Alt Maresme, aproximadament. És on tenim el risc de que avancin aquestes nuvolades i acabin donant doncs, alguns ruixadets. Però els més importants, les quantitats més destacades avui, cap a l'interior. Però vaja, ens pot tornar a visitar algun ruixat. I durant la nit, la matinada i demà al matí, doncs mantindrem cels molt ennuvolats, risc d'aquests ruixats, i demà al matí, quan es llevem, doncs també tindrem el cel de nou molt carregat, fins i tot més probabilitat de ruixats aquí a la Selva, l'Alt Maresme, tot aquest triangle, i amb risc d'aquests ruixats. Després, posteriorment, migdia, es pot de nou tornar a obrir-se el cel, aclarir-se, i de nou la inestabilitat guanyaria terreny doncs, cap al nord, Pirineu i zones de l'extrem nord de Girona. L'Alt Empordà, la Garrotxa, aquí pot haver xàfecs intensos i alguna tempesta. S'obriran clarianes a gran part de Catalunya demà a partir del mitjà, incloent aquí, i demà doncs, tindríem fins i tot una tarda més variable, amb grans clarianes de sol. Temperatures doncs, fresques. Tindríem força núvols, tot i que tinguem algunes clarianes del sol. Evidentment, ara aquest sol, el que surt, enfila la temperatura, però no molt, perquè les masses que tenim són frescotes. I vents fluixos. Avui vents fluixos, i demà doncs, entraran terra tramuntana i pot haver un rebuf. I ens preguntaven des de Pineda, doncs, que volen portar una barqueta de Pineda a Blanes, doncs, aviam, perquè la cosa no està clara. Avui sí que els vents són fluixos, però demà estarà la mar una mica alterada, perquè entrarà tramuntana i la pot rebufar, pot entrar vents de xaloc més reforçats i pot fer, doncs, això que la mar s'alteri una mica. Què més? Divendres, entra la glopada freda del nord. Això farà que les temperatures les notem més fresques divendres en endavant. Fins i tot augmentaria la inestabilitat perquè arribaria un front, aquest front fred és el que obriria la glopada freda i per tant divendres tindríem un dia força nuvolat, segurament precipitacions es poden estendre per molts punts, Pirineu, Prepirineu, Girona, Barcelona. No és una situació de tempestes, però sí de precipitacions, de cels encapotats i que podrà fer 5, 10, 15 litres el divendres, i a més en fresca, o sigui que divendres, a banda de la pluja, la fresca ben present, tocarà abrigar-se. I dissabte, diumenge, doncs, temps variable. Tindrem la massa freda al damunt, el sol escalfarà el seu, evidentment, però la temperatura quedarà frenada. A l'ombra veuran que l'aire és fresc. I de mínima, si queden serenes, les mínimes sobretot de dissabte i diumenge, doncs seran realment fredotes. Podem baixar dels 10 graus aquí a l'Alt Maresme. Imaginin-se, doncs, que per zones interiors també pot fer un bon fred. Un fred anòmal per ser mitjans de maig. Finalment, això és tot, Olga. Per tant, pendents del cel, cels ennuvolats avui, risc d'alguna gota, algun ruixat ara al dematí, es poden trencar posteriorment els núvols, però després a la tarda pendents dels ruixats que hi haurà cap a l'interior, que poden avançat a la tarda, vespre, nit, matinada, demà al dematí, tot el que és a Girona-Barcelona tenim risc d'aquests ruixats. Però vaja, el plat fora ahir del Sarau tempestuós doncs ja no sembla que s'hagi de presentar els propers dies. I això és tot.
0: Molt bé, Jordi, una situació que anirem seguint també dia a dia en aquest mes de maig, que, com diu la dita, doncs pel maig cada dia un raig. Jordi, demà dijous et tornem a trucar 2:15 del matí. Gràcies i que vagi bé. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.

Ràdio Pineda. Dig. ...94.6 FM.

0: Són les 9. Notícies.
1: Des de Ràdio Pineda seguim en directe la inauguració del nou ambulatori de Pineda. Fins allà hi tenim la nostra companya Maria Josep Hernández. Bon dia, Maria Josep.
2: Molt bon dia a tothom des de les portes de l'ambulatori de Pineda, on en aquests moments està a punt de fer-se aquesta inauguració. Tenim totes les autoritats locals a l'espera de que arribi també el conseller, tenim l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, i també tots els representants, portaveus dels grups municipals, evidentment, tots els representants d'aquí del CAP de Pineda, començant per la directora, la junta de direcció, també doncs, les persones, les dones que també van impulsar, van ajudar a aquest record a la Pepita Bonet, al CAP de Pineda, que porta el nom de Pepita Bonet i Salvador. Està tothom aquí doncs, a l'espera de poder fer la descoberta de la placa. Pel que ens han explicat en aquests moments, doncs, el primer que es farà és la descoberta de la placa aquí a les portes de l'ambulatori. A continuació es farà també a dintre uns petits parlaments perquè avui és un dia també històric, important, després d'aquesta obertura, que recordem-ho, es va fer la setmana passada, i aquesta estrena del nou edifici. En uns dies que també hem sabut novetats, perquè sobretot la petició que hi havia ciutadana de moltes dones de l'aspecte de pediatria, que ara està tot concentrat a Poblenou i que ja s'ha estat preparant perquè es pugui desdoblar, estigui present a Poblenou i també a Pineda Centre, doncs també s'ha confirmat amb una confirmació oficial que va donar la conselleria a l'alcaldessa de Pineda que sí que s'està preparant aquest aspecte que és la pediatria. Per tant, aquí molta expectació també, perquè no oblidem que és un dia important. Volem destacar tota aquesta presència de Pineda, presència de tots els responsables de salut amb aquest centre, que recordem-ho, rep el nom de Pepita Bonet i Salvador, en recorda la infermera i llevadora pinedenca molt estimada a Pineda.
1: Maria Josep, no sé si també s'hi han acostat moltes persones, públic en general, perquè entenc també que la imatge també genera molta expectació als ciutadans, no?
2: Mira, al ser una convocatòria, diguem que s'ha anunciat, diguem, per la ràdio, però a nivell intern, sí que algunes persones s'han acostat, la majoria són convidats i convidades, eh? Vull dir que hi ha molta representació social aquí a Pineda, però sí que és veritat que hi havia persones que realment aquest matí tenien hora per fer-se una analítica o que tenien visita
1: clar,
2: i s'han trobat aquí tot això i hi havia doncs, aquests comentaris que, ai, mira, doncs avui inclús gent que passava diu, doncs, han convidat a quedar-se si volien seguir l'acte. Tot i així, diguem, aquí ara estem a les portes de l'ambulatori per fer aquesta descoberta simbòlica de la placa així que arribi el conseller. Hem de dir que va entrant amb normalitat, diguem, persones que van a fer una visita. Vull dir que simplement veuen molta gent a la porta i diuen, bé, alguna cosa passa, però la gent si té visita, i aquí, doncs això...
1: Per tant, que l'ambulatori funciona amb total normalitat, atenent els usuaris, vull dir, tothom que tingui visita pot anar, eh?
2: Exacte, de fet, metgesses, metges, infermeres, personal, està tothom treballant a dins.
1: Sí, sí.
2: Ja ha sortit una petita aquí la representació de direcció per participar en aquesta inauguració, però que serà un moment també, no serà una cosa que s'allargui molt, perquè també, evidentment, tothom aquí ha de fer el que és, diguem, la seva jornada, no? Després les autoritats també aniran a l'Hospital de Calella, on recordem-ho, que es presentarà el projecte d'ampliació i reforma de l'Hospital de Calella. També és una notícia molt rellevant per l'Alt Maresme, per tots els pinedencs i pinedenques i per tot l'Alt Maresme. És una notícia que també, òbviament, nosaltres avui seguirem i us intentarem explicar tot el que dona de si aquesta informació.
1: Molt bé, Maria Josep, moltíssimes gràcies per aquesta informació d'última hora avui, que òbviament aquesta notícia és la que ocuparà la portada també dels informatius de Ràdio Pineda. Gràcies, Maria Josep, fins ara.
2: Gràcies, molt bon dia, fins ara.
1: Seguint en directe, com diem, la inauguració, com ara sentíem, també molt simbòlica, del nou ambulatori de Pineda. Bones notícies també, doncs, amb aquesta ampliació a l'Hospital de Calella, que avui també seguim des de Ràdio Pineda, i tota aquesta informació la compartim als butlletins informatius.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM. Són les 10. Notícies.
1: A Ràdio Pineda seguim en directe i de ben a prop la inauguració del nou ambulatori de Pineda. Tornem fins a l'ambulatori, justament allà hi tenim la nostra companya Maria Josep Hernández. Bon dia, Maria Josep.
2: Molt bon dia des de l'ambulatori. Estem en directe amb en Pep, que ara mateix escoltarem el conseller del MAU perquè podem també escoltar-lo en directe.
3: Del conjunt de Pineda, molt rellevant, i per tant el nostre objectiu és estar aquí i acompanyar el conjunt del país en la seva transformació.
4: Deixo preguntar-li si de vegades passa això que deia l'alcaldessa, no? Que l'administració li costa molt moure's, va una mica, de vegades, els canvis són tan ràpids i a vegades l'administració li costa d'arribar, el CAP ha trigat a arribar malgrat tot, no?
3: El CAP ha tardat en arribar, crec que, bueno, en el fons és una metàfora de cal posar les energies del país on els temes que de veritat importen. I si posem les energies en la salut, en l'educació, en la transformació de les infraestructures, en l'economia, farem que el país funcioni. I avui crec que el govern està posant les energies en allò que importa a la societat catalana. I la sanitat és un element central de l'equació del nostre país i, per tant, cal reformar els equipaments, cal transformar equipaments, cal ampliar els equipaments per atendre millor el conjunt de la ciutadania.
4: D'aquí a un instant se'n va cap a Calella per presentar un altre grandíssim projecte, m'atreviria a dir, que és aquest hospital que tant necessitem, no, també?
3: Bueno, crec que, de nou, el mateix, el compromís d'un govern que posa les energies on toca no s'exemplifica avui en l'obertura d'un nou CAP a Pineda i en el projecte de transformació del nou hospital de Calella, no? El país necessita projectar les seves infraestructures sanitàries perquè són més gent i cal atendre millor, cal que els professionals puguin treballar millor, cal que ho puguem fer amb més dignitat i, per tant, posar les energies, els recursos en els temes que de veritat importen a la ciutadania.
4: Depenem de que hi hagi pressupostos perquè tot això vagi endavant?
3: Si hi ha pressupostos serà una bona notícia pel país perquè tot el que diem ho podrem fer més ràpid, però si no ho farem igualment.
2: Conseller, també permeti'ns preguntar, perquè ha explicat que té un lligam amb la qüestió de llevadores i així ha agradat molt escoltar aquesta anècdota.
3: Bueno, sí, la meva àvia era llevadora al barri de la Barceloneta de Barcelona i una mica bastant el mateix que han explicat aquí amb la Pepita. Ella també anava amb el seu Ford Fiesta, que l'agafava amb un maletí al costat i anava doncs, carrer per carrer a atendre els diferents infants del meu barri. No? I aquesta és la història amb la que jo vaig néixer i ens va portar també al món ella, o sigui que a mi també, o sigui que ens va cosir el melic, va ser ella.
2: I ens ha traslladat també el missatge del president Salvador Illa i també un missatge que aquí la ciutadania conegut fa poc, és la confirmació de la qüestió de pediatria.
3: Bueno, avui el president volia estar avui aquí a Pineda, era una que li feia especialment il·lusió poder estar inaugurant, saben que està a Califòrnia, em va trucar ahir per dir, escolti, envio un missatge d'agraïment, de felicitació, de que el govern està aquí a Pineda recolzant la seva alcaldessa en aquesta ampliació del nou CAP, i també, doncs, el que dèiem, perquè ara se m'ha de posar una pregunta com es coneix. I també el compromís en l'àmbit de la pediatria. En l'àmbit de la pediatria és una reivindicació dels usuaris i de la comunitat de professionals i el govern, mitjançant, diguem-ne, la petició que va fer l'alcaldessa, doncs entoma aquest repte i a partir del mes d'octubre doncs ampliarem el servei de pediatria també aquí a Pineda.
4: Deixa preguntar-li per l'edifici, el famós COAP, que demana Pineda, haurà d'esperar, no? Entenem, perquè és un edifici antic que cal una reforma integral, si faci el que s'hi faci, no?
3: Bueno, crec que ara obrirem aquest espai de diàleg amb l'Ajuntament per poder avaluar què fem amb aquest edifici, amb la voluntat de poder doncs, atendre també aquesta petició. Crec que avui és un dia de celebració perquè inaugurem aquest CAP, però també ens hem de seguir projectant què ha de passar en els següents anys. I, per tant, diguem, el govern no s'atura i hem de seguir projectant les properes infraestructures sanitàries.
4: Gràcies, conseller Dalmau.
3: Molt bé, moltes gràcies.
4: Seguirem amb la seva tourner cap al municipi de Cossat.
3: Molt bé. Moltes gràcies.
4: Alcaldessa, avui és un dia per estar feliç, no?
5: Doncs demà, un dia per estar feliç. Jo penso que ha costat molt des del dia que es va proposar, no? Que es va proposar en aquell moment a la Generalitat, doncs tenim un, no? Pineda té un terreny que pot ser un equipament sanitari, aquí el tenim fins que avui doncs ho fem realitat, doncs la veritat és que sí, no? Ho deies tu mateix, que a vegades l'administració és molt lenta, però al final, no? El que deia també el conseller, no? Que hem de posar de manifest, no? Aquesta necessitat de cooperar, no? D'anar de la mà, que al final hi hagi el govern que hi hagi, la sanitat, l'educació, el transport, són tot l'habitatge, no? Són tots aquests pilars que dèiem tan bàsics de l'estat de benestar que no hi volem renunciar i, per tant, com no hi volem renunciar, doncs tots plegats, cadascú des del seu àmbit competencial, doncs hem de lluitar, no? I aquí estem des de Pineda lluitant i reivindicant i seguim reivindicant perquè Pineda i els seus ciutadans, ciutadanes, tinguin el millor servei possible.
4: I també avui s'ha posat damunt, o sigui, s'ha fet palès un gran esperit humà, no?, de l'equip que treballa, però fins i tot en origen, no?, ja des del mateix nom de l'ambulatori,
5: sí.
4: Ha creat un lligam, no?
5: Tanquem el cercle, no?, o n'obrim un altre, perquè això, ho dèiem, es mou. No hi ha res que comenci que acabi, tot es mou, i per tant, avui tanquem un cercle, i és el cercle aquest, no?, de que una persona tan important, no?, com la Pepita Bonet, no?, que ha ajudat a tantes persones a venir al món, no?, i aquestes dones també, doncs, a cuidar-se, a curar-se, doncs que avui es reivindica, no?, que avui torna, o s'ha anunciat que torna a la pediatria també a Pineda Centre, no?, aquest desdoblament d'aquest servei per arribar, per donar aquest servei de proximitat. No és més, no?, que aquest missatge, no?, aquest cercle que tanquem de dir, ostres, una persona que amb totes les dificultats, no?, que és una llevadora, no?, amb totes les dificultats del món, perquè imaginem com treballaven en aquelles èpoques, no?, doncs que avui tingui el nom del nou CAP de Pineda vol dir això, que no ens podem rendir, que seguim treballant, que fem aquest homenatge, no?, que retem avui homenatge, doncs, a la figura no només de la Pepita, sinó de totes les llevadores i de tots els infermers i infermeres que van treballar en aquestes condicions tan complicades, perquè avui tots, no?, per als nostres avis, per als nostres pares, perquè nosaltres mateixos puguem tenir la millor salut que puguem tenir, perquè en definitiva ho hem dit avui, la salut segurament que és el més important de les nostres vides, de la nostra família. Si no tenim salut, no tenim res.
4: Alcaldessa, la seguim en aquest viatge que ara farem fins a Calella, per dir-ho així, en aquest trajecte, perquè és un altre anunci que és molt important, no?, que necessitem un hospital de primera per una comarca que ha crescut, una comarca que necessita, ja per començar, més espais, no?
5: Doncs sí, nosaltres parlem per Pineda. Pineda ha crescut les darreres dècades, els darrers anys, i necessitem d'aquests serveis sanitaris. El nostre centre de referència hospitalari és Calella, i per tant, doncs, molt, molt expectants a veure què ens expliquen, no?, d'aquesta ampliació, que esperem, doncs, que puguem tenir pressupostos de la Generalitat

0: més que un centre d'urgències d'atenció primària, no?, que ajudaria molt a fer aquestes primeres atencions d'urgència, no?, durant 24 hores de servei i evitaria, doncs, el desplaçament, en aquest cas, a l'hospital de referència, no?, i que també ajudaria, en aquest cas, a l'hospital a treballar millor, no?, a no col·lapsar el servei, sobretot a l'època més d'estiu, no?, que també rebem molts visitants de fora, molt turista, i que bé, doncs, tensionem el servei sanitari de referència.
1: Molt bé, alcaldessa, gràcies i bon dia, la seguim.
0: Gràcies, i bé, és el que dèiem al final, nou equipament, nous espais pel gaudi de tothom, esperem, és per la ciutadania. Al final, tot això es fa perquè el ciutadà, el veí i la veïna, al final, quan presida d'aquests serveis, ho tingui amb la millor dignitat possible.
2: Hem pogut seguir en directe les paraules de l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, també del conseller del MAU, els quals doncs, els hem pogut entrevistar aquí, tot i que us hem d'explicar que avui és un dia important per la sanitat i aquí a l'Alt Maresme, no només per aquesta inauguració que tenim de l'ambulatori de Pineda, sinó per aquesta notícia que ens arriba respecte a l'Hospital de Calella, que és la presentació d'aquesta futura ampliació, una informació que avui, durant tota aquesta jornada, us seguirem, perquè també és notícia la presentació d'aquest projecte d'ampliació i reforma de l'Hospital de Calella. Això ha estat de moment des del cap de Pineda, Pepita Bonet.
3: Gràcies, Maria Josep Hernández i Pep Basar. Seguirem aquesta informació.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio

0: Són les 11. Notícies.
1: El conseller Dalmau i l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, han inaugurat aquest matí el nou CAP de Pineda. Un acte que ha començat amb la descoberta de la placa del nou equipament que porta el nom de la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet i Salvador, molt estimada al municipi. Tot seguit s'han fet els parlaments institucionals a l'interior del centre, que ja funciona des de la setmana passada amb normalitat. En el seu parlament, el conseller ha confirmat també que el CAP tindrà servei de pediatria, una demanda de moltes famílies que des de la pandèmia s'havien de desplaçar a Poblenou. Un acte que han presidit, junt amb el conseller Dalmau i l'alcaldessa de Pineda, la directora del CAP de Pineda, Elena Pérez, i els nebots de la Pepita Bonet, l'Angelina i el Jaume Bonet, entre d'altres familiars. També han estat presents el secretari de Governs Locals i exalcalde Xavier Amor, el secretari general de Salut i els màxims representants de la Regió Sanitària de Girona, així com tots els portaveus dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda, Mònica Palacín, d'Esquerra, Noemí Llorenç, de Junts, Gustavo Llero, del Partit Popular, i Marcos Ortega, de Pineda en Comú. En declaracions a Ràdio Pineda, el conseller de la Presidència ha afirmat que la inauguració del nou CAP de Pineda és un dia molt rellevant per al conjunt del municipi i del país. Ha destacat que cal posar les energies en molts àmbits i ha reconegut que el projecte del CAP ha trigat a arribar, però ha remarcat la importància d'invertir en salut.
2: El CAP ha arribat a tardar en arribar. Crec que, bueno, en el fons, és una metàfora de cal posar les energies del país on els temes que de veritat importen. I si posem les energies en la salut, en l'educació, en la transformació de les infraestructures, en l'economia, farem que el país funcioni. I avui crec que el govern està posant les energies en allò que importa en la societat catalana. I la sanitat és un element central de l'equació del nostre país. I, per tant, cal reformar els equipaments, cal transformar equipaments, cal ampliar els equipaments per atendre millor el conjunt de la ciutadania.
1: També ha traslladat un missatge del president Illa a la ciutadania i ha recordat que ja hi ha el compromís del servei de pediatria a Pineda.
2: Bueno, avui el president volia estar avui aquí a Pineda, era una que li feia especialment il·lusió poder estar inaugurant. Saben que està a Califòrnia, em va trucar ahir per dir, escolti, envio un missatge d'agraïment, de felicitació, de que el govern està aquí a Pineda recolzant la seva alcaldessa en aquesta ampliació del nou CAP. I també el compromís en l'àmbit de la pediatria. En l'àmbit de la pediatria és una reivindicació dels usuaris i de la comunitat de professionals, i el govern, mitjançant, diguem-ne, la petició que va fer l'alcaldessa, doncs entoma aquest repte, i a partir del mes d'octubre doncs ampliarem el servei de pediatria també aquí a Pineda.
1: L'alcaldessa Sílvia Biosca ha destacat l'esforç col·lectiu que ha fet possible el nou CAP.
3: Al final, nou equipament, nous espais pel gaudi de tothom, esperem, és per la ciutadania. Al final, tot això es fa perquè el ciutadà, el ciutadà, el veí i la veïna, al final, quan presida d'aquests serveis, ho tingui amb la millor dignitat possible.
1: També ha posat en valor el component humà del nou equipament, que s'ha dedicat a la infermera i llevadora Pepita Bonet com a símbol del compromís històric dels i les professionals de la salut.
3: Tanquem el cercle, no? O n'obrim un altre, perquè això, ho dèiem, es mou. No hi ha res que comenci que acabi, tot es mou, i per tant, avui tanquem un cercle, I és el cercle aquest, no? De que una persona tan important, no? Com la Pepita Bonet, no? Que ha ajudat a tantes persones a venir al món, no? I aquestes dones també, doncs, a cuidar-se, a curar-se, doncs que avui es reivindica, no? Que avui torna, o s'ha anunciat que torna la pediatria també a Pineda Centre, no? Aquest desdoblament d'aquest servei per arribar, per donar aquest servei de proximitat. No és més, no?, que aquest missatge, no?, aquest cercle que tanquem de dir, ostres, una persona que amb totes les dificultats, no?, que és una llevadora, no?, amb totes les dificultats del món, perquè imaginem com treballaven en aquelles èpoques, no?, doncs avui tingui el nom del nou CAP de Pineda vol dir això, que no ens podem rendir, que seguim treballant, que fem aquest homenatge, no?, que retem avui homenatge, doncs, a la figura no només de la Pepita, sinó de totes les llevadores i de tots els infermers i infermeres que van treballar en aquestes condicions tan complicades, perquè avui tots, no?, per als nostres avis, per als nostres pares, perquè nosaltres mateixos puguem tenir la millor salut que puguem tenir, perquè en definitiva ho hem dit avui, La salut segurament que és el més important de les nostres vides, de la nostra família. Si no tenim salut, no tenim res.
1: Sílvia Biosca també ha reivindicat

0: Energia positiva.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.

0: Són les 12. Notícies.
1: El conseller Dalmau i l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, han inaugurat aquest matí el nou CAP de Pineda. Un acte que ha començat amb la descoberta de la placa del nou equipament que porta el nom de la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet i Salvador, molt estimada al municipi. Tot seguit s'han fet els parlaments institucionals a l'interior del centre, que ja funciona des de la setmana passada amb normalitat. En el seu parlament, el conseller ha confirmat també que el CAP tindrà servei de pediatria, una demanda de moltes famílies que des de la pandèmia s'havien de desplaçar a Poblenou. Un acte que han presidit, junt amb el conseller Dalmau i l'alcaldessa de Pineda, la directora del CAP de Pineda, Elena Pérez, i els nebots de la Pepita Bonet, l'Angelina i el Jaume Bonet, entre d'altres familiars. També han estat presents el secretari de Governs Locals i exalcalde Xavier Amor, el secretari general de Salut i els màxims representants de la Regió Sanitària de Girona, així com tots els portaveus dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. Mònica Palacín, d'Esquerra, Noemí Llorenç, de Junts, Gustavo Llero, del Partit Popular i Marcos Ortega, de Pineda en Comú. En declaracions a Ràdio Pineda, el conseller de la Presidència ha afirmat que la inauguració del nou CAP de Pineda és un dia molt rellevant per al conjunt del municipi del país. Ha destacat que cal posar les energies en molts àmbits i ha reconegut que el projecte del CAP ha trigat a arribar, però ha remarcat la importància d'invertir en salut.
2: El CAP ha arribat a tardar en arribar. Crec que, bueno, en el fons, és una metàfora de cal posar les energies del país on els temes que de veritat importen. I si posem les energies en la salut, en l'educació, en la transformació de les infraestructures, en l'economia, farem que el país funcioni. I avui crec que el govern està posant les energies en allò que importa en la societat catalana. I la sanitat és un element central de la cohesió del nostre país i, per tant, cal reformar els equipaments, cal transformar equipaments, cal ampliar els equipaments per atendre millor el conjunt de la ciutadania.
1: També ha traslladat un missatge del president Illa a la ciutadania i ha recordat que ja hi ha el compromís del servei de pediatria a Pineda.
2: Bueno, avui el president volia estar avui aquí a Pineda, era una que li feia especialment il·lusió poder estar inaugurant. Saben que està a Califòrnia, em va trucar ahir per dir, escolti, envio un missatge d'agraïment, de felicitació, de que el govern està aquí a Pineda recolzant la seva alcaldessa en aquesta ampliació del nou CAP. I també el compromís en l'àmbit de la pediatria. En l'àmbit de la pediatria és una reivindicació dels usuaris i de la comunitat de professionals, i el govern, mitjançant, diguem-ne, la petició que va fer l'alcaldessa, doncs entoma aquest repte i a partir del mes d'octubre doncs ampliarem el servei de pediatria també aquí a Pineda.
1: L'alcaldessa Sílvia Biosca ha destacat l'esforç col·lectiu que ha fet possible el nou CAP.
3: Al final, nou equipament, nous espais pel gaudi de tothom, esperem, és per la ciutadania. Al final, tot això es fa perquè el ciutadà, el ciutadà, el veí i la veïna, al final, quan presida d'aquests serveis, ho tingui amb la millor dignitat possible.
1: També ha posat en valor el component humà del nou equipament que s'ha dedicat a la infermera i llevadora Pepita Bonet com a símbol del compromís històric dels i les professionals de la salut.
3: Avui tanquem un cercle, i és el cercle aquest, no?, de que una persona tan important, no?, com la Pepita Bonet, no?, que ha ajudat a tantes persones a venir al món, no?, i aquestes dones també doncs, a cuidar-se, a curar-se, doncs que avui es reivindica, no?, que avui torna o s'ha anunciat que torna a la pediatria també a Pineda Centre, no?, aquest desdoblament d'aquest servei per arribar, per donar aquest servei de proximitat. No és més, no?, que aquest missatge, no?, aquest cercle que tanquem de dir, ostres, una persona que amb totes les dificultats, no?, que és una llevadora, no?, amb totes les dificultats del món, perquè imaginem com treballaven en aquelles èpoques, no?, doncs que avui sigui el nom del nou CAP de Pineda vol dir això, que no ens podem rendir, que seguim treballant, que fem aquest homenatge, no?, que retem avui homenatge doncs, a la figura no només de la Pepita, sinó de totes les llevadores i de tots els infermers i infermeres que van treballar en aquestes condicions.

0: tan complicades perquè avui tots, no, per als nostres avis, per als nostres pares, per nosaltres mateixos, puguem tenir la millor salut que puguem tenir, perquè en definitiva ho hem dit avui, la salut segurament que és el més important de les nostres vides, de la nostra família. Si no tenim salut, no tenim res.
1: Sílvia Biosca també ha reivindicat la necessitat de continuar ampliant els serveis sanitaris al municipi. En aquest sentit, ha insistit en la creació d'un centre d'urgències d'atenció primària a Pineda per descongestionar l'hospital i millorar l'atenció local, especialment en períodes de màxima demanda com l'estiu. Biosca també ha subratllat la importància de l'ampliació de l'Hospital de Calella per donar resposta al creixement de la població i millorar l'atenció sanitària a la comarca. Una jornada que avui ha continuat a Calella amb la presentació del projecte d'ampliació de l'hospital.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Sí?
3: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
4: Li vaig dir, Camila, tia,

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: El conseller Dalmau i l'alcaldessa Sílvia Biosca inauguren el nou CAP de Pineda. L'acte ha començat amb la descoberta de la placa del nou equipament que porta el nom de la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet i Salvador, molt estimada al municipi. Tot seguit s'han fet els parlaments institucionals a l'interior del centre, que ja funciona des de la setmana passada. En el seu parlament, el conseller ha confirmat també que el CAP tindrà servei de pediatria, una demanda de moltes famílies que des de la pandèmia s'havien de desplaçar a Poblenou. L'acte l'han presidit el conseller Dalmau, l'alcaldessa de Pineda i la directora del CAP de Pineda, Elena Pérez. També els nebots de la Pepita Bonet, l'Angelina i el Jaume, entre d'altres familiars. També han estat presents el secretari de Governs Locals i exalcalde de Pineda, Xavier Amor, el secretari general de Salut, Narcís Pérez, i els màxims representants de la Regió Sanitària de Girona, encapçalats pel gerent Jaume Heredia, així com l'arquitecte. I també un acte que ha comptat amb regidores de govern del PSC i amb els portaveus dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda, Mònica Palacín, d'Esquerra Republicana, Noemí Llorenç, de Junts per Pineda, Gustavo Ollero, del Partit Popular, i Marcos Ortega, de Pineda en Comú. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha dit a Ràdio Pineda que la inauguració del nou CAP és un dia rellevant pel conjunt del municipi i del país.
2: El CAP ha arribat a tardar en arribar. Crec que, bueno, en el fons, és una metàfora de cal posar les energies del país on els temes que de veritat importen. I si posem les energies en la salut, en l'educació, en la transformació de les infraestructures, en l'economia, farem que el país funcioni. I avui crec que el govern està posant les energies en allò que importa a la societat catalana. I la sanitat és un element central de la cohesió del nostre país. I, per tant, cal reformar els equipaments, cal transformar equipaments, cal ampliar els equipaments per atendre millor el conjunt de la ciutadania.
1: També ha traslladat un missatge del president Illa a la ciutadania i ha recordat que ja hi ha el compromís del servei de pediatria a Pineda Centre.
2: Bueno, avui el president volia estar avui aquí a Pineda, era una que li feia especialment il·lusió poder estar inaugurant. Saben que està a Califòrnia, em va trucar ahir per dir, escolti, envia un missatge d'agraïment, de felicitació, de que el govern està aquí a Pineda recolzant la seva alcaldessa en aquesta ampliació del nou CAP, i també el compromís en l'àmbit de la pediatria. En l'àmbit de la pediatria és una reivindicació dels usuaris i de la comunitat de professionals, i el govern, mitjançant, diguem-ne, la petició que va fer l'alcaldessa, doncs entoma aquest repte, i a partir del mes d'octubre doncs ampliarem el servei de pediatria també aquí a Pineda.
1: I en clau de futur, el conseller ha relacionat aquesta actuació amb altres projectes en marxa, com l'ampliació de l'Hospital de Calella.
2: De nou, el mateix, el compromís d'un govern que posa les energies on toca, no s'exemplifica avui en l'obertura d'un nou CAP a Pineda i en el projecte de transformació del nou hospital de Calella, no? El país necessita projectar les seves infraestructures sanitàries perquè són més gent i cal atendre millor, cal que els professionals puguin treballar millor, cal que ho puguem fer amb més dignitat i, per tant, posar les energies, els recursos en els temes que de veritat importen a la ciutadania.
1: I el conseller Dalmau també ha recordat en l'acte la seva àvia, que com la Pepita Bonet també era llevadora en aquells temps al barri de la Barceloneta de Barcelona. De la seva banda, també en declaracions a Ràdio Pineda aquest matí, l'alcaldessa Sílvia Biosca ha destacat l'esforç col·lectiu que ha fet possible el nou CAP.
3: Un dia per estar feliç. Jo penso que ha costat molt, des del dia que es va proposar, no?, que es va proposar en aquell moment a la Generalitat, doncs tenim un, no?, Pineda té un terreny que pot ser un equipament sanitari, aquí el tenim, fins que avui doncs ho fem realitat. Doncs la veritat és que sí, no? Ho deies tu mateix, que a vegades l'administració és molt lenta, però al final, no?, el que deia també el conseller, no?, que hem de posar de manifest, no?, aquesta necessitat de cooperar, no?, d'anar de la mà, que al final hi hagi el govern que hi hagi, la sanitat, l'educació, el transport, són tot l'habitatge, no?, són tots aquests pilars que dèiem tan bàsics de l'estat de benestar que no hi volem renunciar, i per tant, com no hi volem renunciar, doncs tots plegats, cadascú des del seu àmbit competencial, doncs hem de lluitar, no?, i aquí estem des de Pineda lluitant i reivindicant i seguint reivindicant perquè Pineda i els seus ciutadans, ciutadanes tinguin el millor servei possible.
1: Durant l'acte també s'ha posat en valor el component humà del nou equipament dedicat a la infermera i llevadora Pepita Bonet com a símbol del compromís dels i les professionals de la salut. Escoltem Sílvia Biosca.
3: Avui tanquem un cercle, i és el cercle aquest, no?, de que una persona tan important, no?, com la Pepita Bonet, no?, que ha ajudat a tantes persones a venir al món, avui es reivindica, no?, que avui torna, o s'ha anunciat que torna a la pediatria també a Pineda Centre, no?, aquest desdoblament d'aquest servei per arribar, per donar aquest servei de proximitat. No és més, no?, que aquest missatge, no?, aquest cercle que tanquem de dir, ostres, una persona que amb totes les dificultats, no?, imaginem com treballaven en aquelles èpoques, no?, que avui tingui el nom del nou CAP de Pineda vol dir això, que no ens podem rendir, que seguim treballant, que fem aquest homenatge, no?, que retem avui homenatge, doncs, a la figura no només de la Pepita, sinó de totes les llevadores i tots els infermers i infermeres que van treballar en aquestes condicions tan complicades, perquè avui tots, no?, per als nostres avis, per als nostres pares, perquè nosaltres mateixos puguem tenir la millor salut que puguem tenir, perquè en definitiva ho hem dit avui, la salut segurament que és el més important de les nostres vides, de la nostra família. Si no tenim salut, no tenim res.
1: En aquesta entrevista i també en el seu Parlament, l'alcaldessa Sílvia Biosca ha reivindicat la necessitat de continuar ampliant els serveis sanitaris al municipi. Ha insistit en la creació d'un centre d'urgències d'atenció primària a Pineda per descongestionar l'hospital i millorar l'atenció local. L'alcaldessa també ha subratllat la importància de l'ampliació de l'hospital de Calella, també presentada aquest matí, per donar resposta al creixement de la població a l'Alt Maresme i millorar l'atenció sanitària a la comarca. Per la seva part, la directora del CAP, Elena Pérez, ha destacat en el seu discurs inaugural que el nou equipament permet disposar d'un centre modern, preparat i adaptat a les necessitats actuals. Ha volgut fer un reconeixement a la feina de totes les persones que han fet possible el projecte, des dels tècnics i professionals sanitaris fins als treballadors municipals i les administracions implicades. En aquest sentit, ha subratllat que la inauguració simbolitza la importància del treball conjunt i ha afirmat que quan les administracions col·laboren, els resultats també arriben a la ciutadania.
4: És la resposta a la necessitat real del nostre municipi i també una mostra del compromís de les institucions en la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. L'atenció primària és sovint la porta d'entrada al sistema sanitari. És el lloc on es construeix la confiança entre els professionals i pacients, i és on es fa prevenció, seguiment i acompanyament.
1: La directora del CAP també ha remarcat que el centre neix amb la voluntat de ser un espai obert, eficient i proper.
4: Aquest centre neix amb la voluntat de ser un espai obert, eficient i proper. Un lloc on els professionals puguin desenvolupar la seva feina en les millors condicions i on els usuaris se sentin escoltats, atesos i acompanyats.
1: I ha tingut molta rellevància la participació de la família de la Pepita Bonet, els seus nebots, Angelina Bonet i Jaume Bonet. En el seu Parlament, Jaume Bonet ha recordat la dedicació de la seva tieta, Pepita Bonet, i la seva vocació com a llevadora. Ha explicat que la Pepita visitava les parteres a casa per casa, primer en bicicleta, després en moto i finalment amb cotxe per fer el seguiment dels embarassos. També ha dit que quan arribava el moment del part, enviava les mares a l'hospital o les acompanyava ella mateixa. Jaume Bonet ha destacat que la seva feina no acabava amb el naixement dels infants, sinó que continuava al costat de les mares quan tornaven a casa, vetllant pel benestar dels nadons. També ha remarcat que aquesta

0: I del temps, destaquem restes d'inestabilitat i encara risc que hi hagi més ruixats.
1: Els molt ennuvolats avui tota la jornada reproduiran alguns ruixats. Localment no descartem algun nucli tempestuós. No és una situació avui de tempestes. Avui, si n'hi ha algun, és ha de ser un nucli molt local tempestuós cap a l'interior del nord-est. I aquests ruixats, avançada a la tarda, al vespre, a la nit, doncs pendents perquè poden anar baixant cap a la costa. I durant la nit, la matinada i demà al matí, doncs mantindrem cels molt ennuvolats, risc d'aquests ruixats, i demà al matí, quan ens llevem, doncs també tindrem el cel de nou molt carregat, fins i tot més probabilitat de ruixats aquí a la selva, al Maresme, tot aquest triangle, i amb risc d'aquests ruixats. Després, posteriorment, migdia, es pot de nou tornar a obrir-se el cel, aclarir-se, i demà doncs tindríem fins i tot una tarda més variable, amb grans clarianes de sol. Temperatures, doncs, fresques. Divendres, entra la glopada freda del nord. Això farà que les temperatures les notem més fresques divendres en endavant. Fins i tot augmentaria la inestabilitat, perquè arribaria un front. Aquest front fred és el que obriria la glopada freda, i per tant divendres tindríem un dia força nuvolat. Segurament precipitacions es poden estendre per molts punts, Pirineu, Prepirineu, Girona, Barcelona. No és una situació de tempestes, però sí de precipitacions, de cels encapotats, i que podrà fer 5, 10, 15 litres el divendres, i a més en fresca. I dissabte, diumenge, doncs, temps variable. El sol escalfarà el seu, evidentment, però la temperatura quedarà frenada. A l'ombra veuran que l'aire és fresc. I de mínima, si queden serenes, les mínimes sobretot de dissabte i diumenge, doncs seran realment fredotes. Podem baixar dels 10 graus aquí a l'Alt Maresme. Imaginin-se, doncs, que per zones interiors també pot fer un bon fred. Un fred anòmal per ser mitjans de maig.
0: Gràcies, Jordi Pérez. I ara, en uns moments, començarem el programa especial Pineda es mou, dedicat al record de la Pepita Bonet.

0: El nou CAP de Pineda, inaugurat aquest matí, porta el nom de la llevadora pinedenca Pepita Bonet. La bona notícia de la inauguració del nou ambulatori ve acompanyada també del nom d'una persona molt estimada a Pineda. Avui volem aturar-nos, escoltar i mirar enrere per recordar una dona que forma part de la memòria col·lectiva del nostre poble. La Pepita Bonet, infermera i llevadora pinedenca, va deixar empremta amb la vida de moltes dones, infants i famílies. Parlarem de la persona, de la professional i de la dona que va saber acompanyar, escoltar i tenir cura en moments essencials de la vida. I ho farem amb veus molt especials. Els estudis ens acompanyen dones que la van conèixer, també dones que va portar al món i que van viure el seu tracte, la seva manera de fer i la seva humanitat. I també una representació del CAP Pepita Bonet.
1: Pineda es mou amb Maria Josep Hernández.

0: ens acompanyen a l'estudi, que tenim molt ple, i això ens fa molta il·lusió. En primer lloc saludem l'Angelina, que és la neboda de la Pepita Bonet. Angelina, bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: També tenim una petita representació de dones que després us explicarem quina importància també tenen en aquest cas i en relació amb la Pepita. Són la Maria Rojas, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: També la Juanita García, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: La Pepita Flores, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Són també impulsores perquè el nou CAP portés el nom de la Pepita Bonet. Dones que van creure que el record i la feina de la Pepita mereixien quedar per sempre vinculats a l'atenció primària del poble. I tot això de la mà amb el CAP de Pineda, que ens acompanya en representació també del CAP i de tot això, la Carme Aubanell, infermera del CAP. Què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Que tu les portes en un grup, eh?
5: Sí, el grup de caminades dilluns. Quedem tots els dilluns, fem 4 exercicis i després sortim a caminar una mica.
0: I també tenim amb nosaltres la Montse Juli, perquè la Montse i la Tere tenen molta estima per la petita, per la Pepita, i una anècdota de bessones. És així, Montse?
6: Sí, sí, tenim molta estima per la Pepita perquè vam ser les primeres bessones que va portar al món, aquí a Pineda.
0: Imagineu-vos, un programa en el que també escoltarem testimonis que ens heu enviat aquests dies, que anunciàvem el programa, us hem pogut aplegar aquí als estudis, i escoltarem també el testimoni, per exemple, de la Juanita Guerrero, que va créixer porta per porta amb la família de la Pepita, i de la Juanita Serrano, que també té un testimoni molt bonic, també trist, que posa en valor la vessant humana de la Pepita. Vaja, que avui vol ser un espai de memòria, d'agraïment i de cura compartida. I escolteu, que jo ja he parlat prou, eh? O sigui, que ara us toca a vosaltres, perquè jo, mira, la primera pregunta que us vull fer, escolta, quan penseu en la Pepita Bonet, quin és el primer record o imatge que us ve al cap?
1: Pues jo recordo la meva tia amb la Vespa. Era una innovadora, era una dona tirada molt endavant, i quan veies les pel·lícules italianes que veies una Vespa, la veies amb ella. Va ser de la primera dona d'aquí Pineda que es va moure pel poble amb una Vespa. N'hi ha que diuen a moto. No, va ser una Vespa. La tinc ben clavada perquè jo era petita i freqüentava molt la casa de la meva àvia. I, bueno, i sempre explicava anècdotes. I personalment, com a família, tenia un gran cor. Ens va ajudar a tota la família, a tots els nebots. Parlo per mi, amb vestits. En aquell temps no es portaven gaire brodats. I ella, clar, jo tinc 78 anys ja, faré. I la humanitat que tenia. Tenia un cor que ens donava tot, ho donava tot. Era una noia soltera, però es dedicava molt a la família, tant als nebots com als pares. I, bueno, la seva vida ja més o menys la sabeu, no? Va anar a la maternitat, ella ja de petita volia ser comadrona, volia portar nens al món, va anar a la maternitat, s'ho pagava amb treball que feia la maternitat, estudiava allà, però a la vegada també treballava. I, bueno, una dona encantadora. Per mi, una de les ties que tinc, boníssima, molt maca.
0: Records que són molt bonics i que ens comencen a situar, no?, en la Pepita, no? Perquè quan jo us dic, la primera imatge que us ve al cap, per exemple, a la Maria, la Juanita i la Pepita, quina és la imatge que us ve al cap?
2: Jo, la primera imatge, que jo havia de tenir la nena per Nadal, però es va traçar i bueno, ella me mirava, me deia, estàs bé, no te preocupis, i el dia 15 me diu, vine a la tarda a 4:45 a Calella. Jo, doncs, vaig anar a la peluqueria per ifullar-me, bueno, i quan arribo allà me diu, escolta, on vas? Jo dic, oi, no m'has dit que vingui. I diu, que vas de festa? I jo, doncs, m'ha agradat venir, doncs, de peluqueria. Diu, doncs, ja sortiràs bé, ja, me deia. Sí. I, bueno, pues, sí. tot això és el primer record que tinc d'ella, perquè se'n van anar a riure perquè n'hi havien anar allà molts, i diu, però on va aquesta dona tan arreglada? Jo perifollada, perduda.
3: Com que llevava una festa.
5: Juanita, tu també?
3: Sí, jo també.
5: Vas anar a la perruqueria també?
3: No, jo no. Jo no, jo no.
5: Explica'ns el jo primer no. record.
3: Jo, la primera imatge de la Pepita és veure-la aparcar el cotxe, bueno, aparcar, deixar davant de casa, nosaltres vivíem a les Creus, deixar el cotxe davant de casa, ai, el cotxe, la vespa, i va fer una il·lusió, perquè aquella senyora la veia jo tan, tan amable, tan carinyosa, te tractava tan bé, tan carinyo, senties carinyo, i la meva mare al costat meu, clar, a veure la visita d'ella, me feia gràcia que treia una trompeta per escoltar la criatura, i amb la panxa en l'aire allà. Suposo que totes les visites eren igual. No, allà no hi havia aparatos com ara, tan innovat. Doncs escoltava, sempre me deia, ai, aquest nen, això és un nen. És un nen perquè el cor se li nota molt de pressa. Serà un nen, segur. Pepita, vols dir que serà un nen? Segur, segur. Sí. Dues nenes. Una al segon la vaig tenir més tard, però dues nenes vaig tenir. Però,
5: diguem bueno, que ho encertava a tot, menys... Sí. El sexe del nadó.
3: Però bueno, contenta i molt, molt, jo molt contenta d'ella. Me la vaig estimar molt tot el temps que va estar visitant-me, i després a l'hospital me va venir a veure, en fi.
5: Que maca.
3: Molt de records, sí. I te senties molt, molt tranquil·la. Jo li parlava com si li parlés a la meva mare. I això, doncs, també... Aquesta confiança també és d'agrair.
5: El que fa la confiança,
3: sí,
5: eh?
3: Sí, i tant, sí. La meva mare tenia més por que jo, a tenir-la. Jo estava més sencera que ella, més sencera. Però, bueno, records bons.
5: Records bons.
3: Records molt bons.
5: Pepita. Doncs
2: pues jo en tinc una molt maca, però sí. Molt, eh? A més de riure. Perquè jo em trobava malament i anem a buscar la llevadora i ens ve... Oh, vigila... Oh, aquesta noia cap a Calella, cap a Calella. Doncs, com? La vespa i cap amunt, cap a Calella. Bueno, la meva mare en bicicleta, amb la bossa. Arribem a Calella, pugem. Tenia la sogra, la mare, la veïna, la Pepita de Can Barbeta, que me varen voler venir a veure. Bueno, doncs sí, sí, ens preparem, me preparen, vaja, el meu home amb un cantó, la Pepita amb un altre, i al final sento que diuen, Martinet, qui és la llevadora aquí, tu o jo? Perquè estaven tan junts amb el front que se tocaven. I al final el meu home li diu, vale, vale, fes la feina que has de fer. I així es va anar. Però escolta'm, va ser un xou, el meu pare va ser un xou. I, per cert, que llavors la nena em va néixer amb el paladar i la campaneta oberta. I sort d'ella que me va tractar, bueno, ens va tractar, ens va buscar metge, ens va portar a Barcelona, tot. Una dona entranyable.
3: Sí.
2: Hasta el cor me salta de tan bé que es va portar amb nosaltres.
5: És molt bonic, sí. Avui, perquè imaginem que és un record compartit, no? Que deuen, sí, haver moltes dones de Pineda que avui se senten representades, perquè són tantes, sí, i tantes i tantes dones que tindríem l'estudi, sí, ple. Per tant, us agraeixo, sí, també que estigueu aquí avui en directe a Ràdio Pineda. Aquesta representació de la família, representació de dones que us va acompanyar en el parc, però atenció que tenim, sí, representació de naixements. I la infermera del CAP, la Carme Ubanell, i la Montse Juli Navarro, totes dues van venir al món gràcies a la Pepita. A veure, i comencem per la infermera, per la Carme, que justament acompanyes aquestes dones a caminar i fas aquesta activitat de salut.
4: Sí.
5: Carme, què ens pots dir, sí, tu?
4: Mira,
5: perquè com ho has sabut, això, que tu també vas néixer de mans de la Pepita Bonet?
4: Doncs mira, perquè l'altre dia li vaig explicar a la meva mare, no? Que no havia sortit el tema, i li vaig explicar, dic, mira, que al final, ara a l'inauguració del nou CAP li hem posat el nom de Pepita Bonet, que era una llevadora. Me diu, però si tu vas néixer amb la Pepita. I dic, ostres... I tots, a veure, jo sóc la petita, som tres germans, i ens va portar al món els tres germans. I no, em va fer, la veritat és que em va fer molta il·lusió, i la meva mare m'explica, bueno, em va ensenyar fotos on sortia això, no, el bateig del meu germà, i ella hi era, el bateig, i em deia això, que era una dona molt amable, que si havia d'anar a la matinada a casa hi anava, que era molt atenta en tot moment, que fins i tot després del part venia a casa, t'ensenyava a donar el pit, t'ensenyava a tenir la cura del melic, sobretot els primers, les mares primerisses, no?, que abans tenien molta desconeixença i ostres, que era un gran suport. Era un gran suport, la veritat, bueno, ja, per lo que han explicat. Doncs experiència de la meva mare igual, eh?
0: No sé si anàveu millor i tot amb una llevadora com aquesta, que... perquè clar, la primera vegada que ets mare, el món és tot un interrogant.
1: sí, això ho feia molt.
0: En què us ajudava més? En què us ajudava més a les mares?
3: Bueno,
0: sentíeu segures?
3: Sí, jo em sentia molt segura amb ella. Qualsevol cosa li podies preguntar.
2: I t'ensenyava a rentar-se. Ai...
0: Acosteu-vos al micro, que se me'n van.
3: Perdó. Qualsevol cosa que li preguntessis, t'ho explicava ella molt bé, com si fos la teva mare, Molta confiança, molt tranquil·les. Jo vaig estar molt contenta, les dues filles que he tingut, les vaig tenir amb ella i... Molt bé, tot molt bé. Què te puc dir? T'ho estan dient totes, que ens va anar...
2: Sí, no, de debò.
3: Bé.
0: La Montse i la Tere, Juli Navarro, clar, no recorden perquè són les que van néixer, diguem, és també com la Carme, que vosaltres ens explicaves, no? I ahir parlant també amb la teva germana, que ens vam trobar, va explicar, diu, home, doncs hem de fer alguna cosa, heu de participar també al programa, perquè clar, sou les primeres bessones.
6: Que ella va portar al món, aquí a Pineda.
0: Sí, sí.
6: A més, feia més de 40 anys que no hi havia hagut cap bessonada aquí a Pineda. I també va ser un aconteixement, doncs era un poble molt petit i tothom es coneixia. Doncs bé, la meva mare es va començar a trobar malament. A més, vam néixer en una data molt important. Vam néixer l'1 de gener. I és clar, era un dia que, doncs, era festa... I la meva mare, doncs, es va començar a trobar malament i a les 8 del matí va anar cap a l'Hospital de Calella i la Pepita, doncs, la va atendre i va néixer la meva germana, la Tere. I se'n va donar compte, doncs, que després de néixer la Tere, diu, ui, aquí em sembla que ve una altra criatura. I no ho sabien, no ho sabia ella, ni ho sabia la meva mare, bueno, no ho sabia ningú. Ah. I diu, ui, això jo no ho he fet mai, no ho sé, diu, val més que cridem al metge, el doctor Vives, em sembla que es deia, diu que vingui perquè jo no m'hi he trobat mai amb això. Diu, aneu-lo a buscar perquè no sé si això, doncs, ho sabré fer jo. Però vaja, no va arribar temps perquè, bueno, vam estar entre la meva germà, entre la Tere i jo, vam estar 3/4 d'hora de diferència, ens portem 3/4 d'hora, i, bueno, si al cap de 3/4 d'hora, esperant o que sortia o no sortia, vaig sortir jo al cap de 3/4 d'hora, vaig néixer amb 1,7 kg, vull dir que era tan petita que no sabien, bueno, què era al final, no? Doncs sí, vaig, al cap de 3/4 d'hora vaig sortir jo, i va ser ella la que també... No, el metge no havia arribat i va ser la primera bessonada que ella ens va tenir. Sí. Ens van posar totes dues en una cofa, era una espècie de bressol que hi havia, perquè no hi havia incubadores, no hi havia res. Cap i coades, doncs, perquè havíem de tenir molta escalfor, i ens van, al cap d'uns dies, ens van portar cap a casa, en una habitació petita, perquè havíem d'estar molt, molt calentes, i vam estar 3 mesos a dintre d'una habitació que només entrava la meva mare, el meu pare i el metge que ens venien a visitar, i vam estar allà els 3 mesos amb l'escalfor que necessitàvem per anar creixent. Sé que la meva mare ens ha explicat que ens van venir a batejar allà el rector del poble, perquè abans no podíem sortir al carrer, i després al cap de 3 mesos sí que ens van venir a batejar, que per cert la Pepita Bonet, doncs, va assistir en el bateig, que ens va portar una de les dues, no sé si a la meva germana o a mi, perquè la llevadora llavors portava a la que es batejava, i l'altra, no sé, ja dic, no sé si tinc present la foto. Una tia meva, la tia Pepita, ens aportava una de les dues, i la Pepita ens portava a l'altra. I després sí que ens van fer el bateig a la parròquia d'això. I sí, doncs va ser així.
0: Déu-n'hi-do, eh?
6: I sé que el dia del naixement doncs ja, com que era un poble molt petit, i va ser el dia 1 de gener, de seguida tot el poble en va anar ple, que Can Mariquildo, que ens deia a casa, sí, la carnisseria, sí, es coneixia el nom de l'avi, han tingut bessonada, es va escampar de seguida per tot el poble.
0: Clar, sí. Déu-n'hi-do, i a més impressiona el que expliques, que fessis 1,6 quilos, has dit?
6: 1,7 quilos, i la meva germana 2,1 quilos, esclar, eren que dos molt, pesos molt petits.
0: Que, en una època que no hi havia incubadora, que depeníeu d'aquest saber fer, no? D'una llevadora, no? Que es va trobar també per primera vegada amb una bessonada.
6: Sí, i que ens havien de posar amb molta escalfor. Sé que la meva mare m'ha explicat que a l'hora de banyar-se també posaven un plat amb alcohol, perquè allà també hi havia escalfor, i a part de l'estufeta, doncs allò també ambientava l'habitació perquè hi hagués més escalfor per a l'hora de banyar-se.
0: La Carme fa que sí amb el cap, perquè ara és infermera, però llavors era un nadó i sabia moltes coses.
4: Bueno. El que m'ha fet gràcia, lo de l'alcohol, perquè jo de petita, a l'hora de banyar-me, la meva mare també posava un pot amb alcohol i el cremava. Era la manera d'escalfar el bany.
0: Sí, imagineu.
4: I ho recordo, jo recordo aquella olor de sortir.
0: Sí. I hem de pensar que no fa tant de temps de tot això, vull dir que de vegades va bé situar nos i aterrar,
6: anys,
0: vull
6: 68
0: dir.
6: Anys.
0: Sí, però vull dir que la història és molt llarga, els naixements, hi ha hagut molta història, però que Déu-n'hi-do com han canviat també les coses.
3: I
0: que les coses importants, aquells valors, continuen i queden. Ara continuarem amb vosaltres, però hem tingut també una participació telefònica, que ens han deixat missatges, i Olga, que la tenim aquí a punt amb aquests testimonis que hem recollit, ara us ho explico, perquè hem tingut dos trucades també, i volem recollir el testimoni de la Juanita Guerrero, que va créixer porta per porta amb la família de la Pepita, i també de la Juanita Serrano, que us deia que és un testimoni molt bonic, també trist, i començarem, si us sembla, amb la Juanita Serrano i posarem encara més en valor doncs, aquesta vessant humana.
7: Jo sóc la Juanita Serrano i jo conec a la Pepita des de molts anys. El meu primer fill, bueno, quan tenia que estar embarassada del meu primer fill, ell em va atendre a Calella, a casa seva, i a Pineda, quan venia a visitar Pineda, però per desgràcia el meu fill no venia bé, em va enviar amb el doctor Deixeus, que era el seu mestre, però el meu fill es va morir, no va arribar a néixer. Tot això és una cosa que encara amb els meus anys que tinc, el meu fill tindria ja 65 anys, no ho he superat. La vida segueix, no podem fer res, però és una cosa molt... La Pepita la tenia molta estima, tenia allò, un taller mecànic, i ella venia amb la Vespa a que li arreglessin la moto allà, i per Pineda, en fi, no sé. I la seva família també, l'Enric, la seva germana també. O sigui, m'ha agradat molt aquesta cosa de que li poseu un nom al cap de Pineda. Mira, jo no podria dir res en contra de la Pepita, al contrari, el caràcter molt obert, molt ja, sap? Molt forta, molt valenta. Jo encantada. No puc recordar res més que coses bones, que, bueno, ja ho sabem tothom, no? Per Pineda, la Pepita Bonet era... La Pepita Bonet, senzillament, estava tots els naixements, tot fin en aquell temps, en els anys que fa, que diràs. O sigui, no tinc que dir-te res més, no puc dir-te res més que no siguin coses bones. No posava mai cap pega, ei, a menys per mi. Era tenir un caràcter una miqueta així, alborotado, saps? Però anava per feina i anava sempre a la primera. Vull dir que no, jo personalment no tenia cap queixa de la Pepita, al contrari. Molt al contrari. Molt contenta, a part de la tristesa que vaig patir en aquells moments, però ella em va atendre molt, però superbé, molt bé.
8: Hola, sóc la Joana Guerrero. Bueno, molts me coneixen per la Juanita.
9: El meu primer record que tinc de la Pepita Bonet és veure-la anar en bicicleta, que se n'anava cap a treballar a l'Hospital de Calella, i la seva imatge de dona moderna. Moderna per aquell temps, perquè jo estic parlant de quan jo tenia 8 o 9 anys, perquè els meus avis vivien en el carrer Sant Antoni número 45, just al costat de la casa dels pares de la Pepita, que tenien una botiga de comestibles i eren veïns i es coneixíem. Aquest és el meu primer record, record d'una dona moderna. Després he conegut a la Pepita molt, vull dir, l'hem vist, l'he tractada molt també, perquè la meva mare, Anna Maria, i les seves germanes, la meva tieta Catalina i la Carmen, eren bones amigues perquè eren d'una edat similar. Era, si no eren igual de la mateixa edat, es portaven molt poc. I juntament amb la germana de la Pepita, la Lola, doncs sempre havien sigut amigues, i inclús després de molts anys, que elles, les meves tietes, també se'n van anar a viure a Calella, com la germana de la Pepita també, la Lola, doncs vam tenir l'amistat, vam mantenir l'amistat durant molts anys. Aquests són els meus records, una mica així borrosos, no?, perquè el temps no passa en va. Però sí que m'ha quedat aquests records d'elles, de l'amistat que tenien elles.

0: Avui a Ràdio Pineda queda de manifest l'encert que hi ha hagut en posar el nom al cap Pineda, el nom de la Pepita Bonet, i m'agradaria molt, Carme, que ens expliquessis com va anar això.
1: Doncs mira, ja fa forces mesos, ara hi penso, dic, ostres, ja fa forces mesos, la junta de direcció, la Núria Camarena, em va cridar al despatx i em va preguntar, diu, mira, Carme, tu que portes el grup de caminar i que hi tens moltes dones, és a dir, el seu desig és que el cap portés un nom de dona, no? Un nom de dona, si fos sanitària perfecta, que fos de Pineda, i bueno, m'ho va traslladar. I després res, va ser el primer dia de comentar-los a les dones del grup i el nom que va sortir va ser el seu.
0: Com va sortir això?
2: Sí. Jo me vaig enterar després.
3: No, això va ser la Pepita.
2: El dia que ho va dir jo no hi era.
0: Pepita, a veure,
3: jo
0: vine.
3: Vaig quedar sense pare, mare i marit. I vaig quedar sola.
0: Què diu?
3: De quatre que érem. I esclar, al marxar tanta família ho vaig trobar molt a faltar. Llavors la meva filla em va dir, mama, anirem a la doctora que te dongui alguna cosa. I la doctora em va dir, busca't alguna cosa per distreure-te o així. I llavors vaig anar al carrer Major, com se diu això, que hi havia?
0: A Benestar Social.
3: I llavors me van dir,
0: apunta-te
3: en això.
0: Sí. I a l'Anem a Caminar un dia us diuen, necessitem trobar, estem pensant en alguna persona que... amb alguna dona, que va venir la Carme i us va dir una, alguna dona que... Vaja, que ens agradaria que sigui part nostra, de Pineda.
3: Sí,
0: i aquí veu anomenar de seguida...
3: Sí, la Carmen, quan ens ho va dir...
2: Sí, llavors, jo, com m'ho vas dir tu, ja ho havíeu triat el nom.
4: Sí, quan la Carmen ens ho va proposar, la primera que va dir va ser tu, que vas dir, ui, la Pepita. I totes van dir, oi, sí, mira que bé. I així es va sorgir, perquè ja te van dir... a la Carme li van dir i bueno, pues mira, la cosa ha continuat i més que contenta perquè és un record que te queda de la Pepita.
3: A més que estem molt bé, estem molt bé i la memòria d'ella la tenim sempre al cap, vaja.
0: Vaja, doncs va ser una cosa molt maca, no? Que ho preguntis de seguida sortir...
1: Sí. I una de les dones, que és la Habiba, tenia... Me va dir que era molt amiga, que havia conegut a la Pepita i era amiga del nebot. I aquí va ser com vam poder trobar el contacte, no?
0: Clar.
1: De la família, i després ja es va posar en contacte amb la Núria.
0: Molt bé, i també Angelina, com a neboda, què sents quan escoltes tots aquests testimonis, bueno, que parlen de la teva tia?
5: Sí, jo els havia viscut perquè, a més, tenia contacte i sentia com parlava, no?, amb les dones embarassades, amb els familiars. Era una dona que, i ara, veure aquest reconeixement, dius, agradaria que ella pogués veure això, no? Perquè s'hi era quedat encantada. Hi era vist que el poble, tot el que ella va donar, estava retornant en el seu nom.
3: Sí.
5: I familiarment, com jo ara, per exemple, porto els meus fills i els dic, mira, el nom del cap, Pepita Bonet, clar, els meus fills també són Bonet, no?
0: Sí.
5: Per la part meva. Pues, també és una alegria, no?, per la família. Vull dir, a nivell familiar, omple, no? Tinc una persona així, que m'he tingut.
0: Tu diràs. Sí. I com us heu sentit la família amb tot aquest enrenou, diguem, pues, positiu?
5: Del primer moment, una sorpresa, no? Perquè vam pensar un reconeixement que de veritat que jo no ho esperava. Però he pensat, potser sí que és de les persones que del poble molt coneguda, ara perquè els fills ho senten dels pares, no?, i els nets, però el que va sembrar ell en aquell moment era molt important. Perquè la trompeta, com diu ella, la trompeta, era escoltaven simplement el cor. El cor funcionava, ja estava bé.
0: Els mitjans han canviat molt, no?
5: Sí, però familiarment ens sentim tots molt contents.
3: Sí.
5: Una satisfacció.
0: Sí. I avui un dia emocionant, no?
5: Avui ha sigut fantàstic.
0: Aquesta inauguració que s'ha recordat.
5: Preciós, molt bé. Sí. A més, la carta que s'ha llegit era un resum que s'ha fet amb dies, preparat, vull dir... Sí. no és això que vens aquí i dius, expliques una anècdota, no? Ha sigut anar apuntant i...
0: Estava molt preparat i ja us podem dir que ja ens ho han facilitat, perquè hem demanat a la família que aquella carta que s'ha llegit a l'acte...
5: Sí, molt maco.
0: Doncs que sí. Nosaltres que poguéssim publicar-la íntegrament, perquè serà també doncs, aquesta publicació, tant des de Ràdio Pineda com des de l'Ajuntament de Pineda, ens ha semblat una descripció tan humana que...
5: Exacte. I tan sincera, no?
0: Sí. Vull dir,
5: han tocat el punt per punt des del començament fins al final, vull dir, l'ho he vist molt interessant també, no?
0: Sí, sí.
5: Molt maco.
0: És molt, molt interessant, un dia molt, molt,
5: complet.
0: Molt, molt complet, i que avui, a més, amb aquest programa que ja l'havíem previst i que ha coincidit tot el mateix dia, com si haguéssim parlat amb el conseller, ens hem trucat.
5: Sí.
0: Però sí que
5: teníem... És que tot ha vingut lligat, semblava, no? Molt ben lligat.
0: Sí.
3: Jo això de la trompeta em feia gràcia perquè quan m'escoltava, el primer que vaig tindre, que es deia Martí, li diu... No pateixis, ja te l'abordaré per quan neixi Martí, ja li regalaré. I sempre que em venia a casa, llavors el segon de la nena, sempre deia, encara te guardo la trompeta per en Martí, Que sempre estava de broma.
5: A més, era una persona que era molt alegre, sempre tenia una anècdota també per explicar. I anat a aquella casa, l'home m'ha vingut a buscar la nit, ei, no corris tant, que ja arribarà. Sí. Saps? Vull dir, tot calma, no? Tranquil·litat. No us poseu nerviosos.
3: Sí.

0: Avui, gràcies a vosaltres, també estem fent memòria de com era Pineda fa molts anys i també doncs, tot aquest vessant humà. No? Ara se'n parla i l'altre dia, me'n recordo, fèiem una notícia de la importància de la humanització en la salut. Fèiem una notícia referent a un projecte que hi ha a l'hospital. I clar, aquesta humanització d'aquests records que teniu, en el teu cas, per exemple, de la mare, no?, del que us explicava, fins a quin punt era importantíssim no només ser professional, sinó també ser humà, no?, aquest acompanyament, no? Tere? Ai, és Montse, ara t'he canviat el nom amb la teva germana. Les bessones ens deu tan juntes. Sí, aquesta part humana, no?, que també és important, no?
1: Sí, perquè, és clar, la va acompanyar. Doncs ja previ al part va estar sempre acompanyant-la els dies abans i després la va acompanyar inclús després, ja t'he dit, inclús els 3 mesos que va estar ella a casa, que no podien sortir per la petitesa que teníem nosaltres, de lo petites que érem, perquè era perillós. I llavors ja les visites que es feien amb normalitat.
0: Clar, també, però aquell primer moment que vingués moment a casa en un moment tan delicat, no?
1: Sí, sí, sí, i a més, esclar, l'ensurt que va tenir i lo valenta que va ser, perquè primer va dir, crideu al metge, però després se'n va sortir ella sola. Vull dir que va ser un ensurt que no s'ho esperava, però va tirar endavant. Sí, sí, sí. Va ser molt, molt important.
0: Perquè aquesta part humana, no?, de que ara se'n parla, és el que més us ha quedat, de tot plegat, també, a vosaltres, aquesta part humana?
2: Sí, molt. Ara explicaré el cas de la meva segona filla. Quan la vaig tenir, vaig estar a l'hospital, no sé si eren 3 dies o 4, me porten cap a casa, bueno, vaig cap a casa, i al cap d'un parell de nits estàvem dormint i de cop i volta jo em desperto i me sento molla, me toco, ai, sang, ai, sang. Li dic al meu home, i el meu home, mira què me passa. El meu home és, no és català, no parla el català, però bueno, és el mateix,
0: exacte.
2: És el mateix, sí. Me veig així i me diu ell, dice, voy corriendo a buscar a la Pepita. Oye, ay, madre mía, ay, que se me muere la madre, la niña. Tu diràs, en aquell moment...
0: Quina
2: sí, sí. Me'n recordo que eren... Passava de la 1 de la nit. Era ja tardet. Va agafar, sí. Ell també tenia una vespa. El meu també tenia una vespa. Va agafar la vespa i va anar a buscar la Pepita. Jo no sé si va anar a l'hospital o va anar a casa seva. Al cap de res ja estava la Pepita allà. Me va visitar, me va mirar, es havia quedat un tros de placenta a dintre. Ostres. Me va apretar i pum, va sortir tot.
0: Déu-n'hi-do.
2: I vam passar un susto molt gros. Ella ens va tranquil·litzar molt.
0: Sí.
2: Ens va tranquil·litzar. Però jo, que sóc una cagona parlant clar, pateixo per tot i de seguit me...
0: Home. Una
2: angoixa, molta por, sí, sempre l'he tingut, sempre l'he tingut. I veia la meva nena allà tan petitona i jo plena de sang, i ell ens va calmar molt. Tranquils, que no passa res, que això ja està solucionat, tranquil, li deien al meu home. Ai, la mujer, no? Li la va dient ella, la Pepita. Ai, mi mujer, i ai, mi niña. Tot se va solucionar i ja està.
0: I com es diuen, sí, digues? Els noms?
2: Els noms de les meves filles, sí. La gran Juani i la petita Mari Carmen.
0: No, home, perquè com que també són protagonistes, els sí, enviem un petó
2: sí,
0: des d'aquí.
2: Sí. Juani i Mari Carmen, sí. Va ser un susto molt gran, però ell ens va tranquil·litzar molt. I de seguit va ser el meu home sortir, que ja va entrar la Pepita per l'habitació. I no, no es va dir, anem a l'hospital, ni res. No, ella allà va fer el que havia de fer, una dona valenta. El que som les dones, valentes, totes menys jo.
0: No.
2: Que jo sóc...
0: No ens ho creiem, no, no ens ho creiem, no ens ho creiem, perquè en unes circumstàncies així estiguessin totes, el patiment és immens.
2: I gràcies a ella, avui, mare de Déu, ja està, ja està.
0: Escolteu, jo crec que, sí, que queda molt, molt ben reflectit, tot i que sí, jo crec que aquí a Pineda faríem un programa de 24 hores sí, i em sí, explicant moltíssimes sí, coses, sí, sí, sí, però jo també avui pensava, ostres, si avui la Pepita sí, pogués veure que el cap porta el seu nom,
2: ui, ui,
0: què creieu que sentiria, Angelina?
3: Un orgull.
2: Ui, un orgull tremendo.
3: Sentiria un orgull perquè ella era una dona així tirada endavant, sí, no? I a més, l'experiència que tenia. Jo crec que tot això sí, ho feia perquè primer que tenia un caràcter molt valent, no?
2: Valenta,
3: sí, molt valenta.
2: Sola, sí.
3: I segona que tenia una experiència que això d'anar sí, a domicili a tindre sí, els fills, ajudar,
2: sí, sí,
3: i després el seguiment que feia, això cada persona li servia com una... com una experiència, no?, positiva,
2: home, clar,
3: perquè ajudava
2: clar,
3: els
2: sí,
3: altres
2: sí,
3: quan venia un cas una mica complicat.
2: Sí,
3: i això
2: sí,
3: només es pot fer amb l'experiència que tens.
2: Sí, sí,
3: perquè
2: sí,
3: els primers sí, són els primers, però quan hi ha sí, portes tants, pues,
2: sí, sí,
3: això ja és molt ajuda.
2: Sí, sí, sí,
3: i se sentiria sí, molt contenta.
2: Molt,
3: i moltes gràcies a tot el poble.
2: Molt orgullosa.
3: A tot el poble sí, i al grup que ha triat
2: sí,
3: el seu nom.
2: Sí,
3: en
2: sí,
3: nom de la família,
2: sí,
3: també.
2: Sí, sí, sí.
3: Moltes gràcies.
0: I Carme, ai, que avui també doncs, veure aquest nom, no? Ja, que és una realitat, no? Quan parlàveu també com us imaginàveu, com us imaginàveu que sí, se sentiria la Pepita i també aquest col·lectiu sanitari que esteu tan al costat de les persones, però també de les dones, no? I com a dona professional, no?
4: Sí, sí, mi, la veritat és que m'ha fet molta il·lusió, eh? I només penso en ella en el sentit de... Ara jo crec que seríem incapaces de treballar com ho feia ella. Ara necessitem un hospital, necessitem sí, material, sí, sí, necessites no una llevadora, sinó sis llevadores. Sí que hem crescut molt, com a població, però és que és d'admirar. És d'admirar, perquè clar, no només era Pineda, era Calella, sí, eren tots sí, els pobles, amb un llevall, i a mi em costa, no?, assimilar com ho podia fer.
0: I aquest coneixement de saber què fer en moments complicats,
4: sí,
0: no?,
4: sí,
0: que
4: sí,
0: també hem recollit
4: sí,
0: el programa,
1: i
0: no?
1: I està disponible sempre.
0: Sí,
2: sí, sí, sí,
0: és
2: sí,
0: aquella vocació,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, sí, ara és
2: vocació,
4: inimaginable,
2: i tant,
4: això.
2: I tant que sí.
1: Com que el poble, doncs... Era... El
0: acostem
1: poble era petit, érem 3.000 persones. Jo quan era joveneta érem unes 3.000 i ara passem de 30.000.
2: Sí.
1: Que abans et coneixies, tothom ens coneixíem. I ara ja has canviat de tema, però vas pel carrer i poca gent del poble trobes. Tot és gent forastera. I això és el canvi que tenim. Però bueno, amb la Pepita... tot ens va anar estupendo.
5: És que quan passava pel carrer ja sí, sentíem la seva vespa. Mira
0: ja
5: si la coneixíem.
0: Ja l'identificàvem, hi ha un naixement per aquí.
5: Sí, mira, ara passa la Pepita.
0: Clar, no hi havia les notícies, però hi havia la vespa.
5: Abans tenia les portes obertes, tot obert. Escolta-me, sí, ja... a la que passava, mira, la Pepita.
0: Escolteu, avui, de veritat, jo estic molt emocionada, molt agraïda que hagueu volgut participar en aquest programa, perquè ens volíem explicar qui és la Pepita, qui va ser, però també amb les vostres veus, i sense veus no hi ha història. I nosaltres avui, de veritat, Angelina, gràcies per venir, també. També a l'altre nebot que ens ha facilitat el text, que publicarem, també aquest record. Maria... Rojas, Juanita García, Pepita Flores, també gràcies en representació de tot el grup, que tindreu la foto també a la web, que us heu fet tota la foto de tot l'equip, dels dilluns de
2: si
0: la salut.
2: Ens sentíem artistes. Sí.
0: Ha estat un moment molt maco, també, tot l'equip dels dilluns.
2: Sí, perquè jo no volia entrar.
0: I t'han agafat, clar.
2: Sí, no.
0: Veniu aquí totes, clar.
2: I jo dic, ui, nosaltres no. Diu, sí, sí.
0: I també. Escolteu. I també la Montse, que avui la tenim als estudis, la Tere, que ahir em va explicar pel carrer, ens vam trobar i ens vam posar, he sentit aquell anunci, que ens vam posar el dia d'aquesta història. També moltes gràcies per venir aquí a sumar en directe aquí als estudis.
1: A vosaltres.
0: I la Carme, que habitualment la tenim amb temes de salut aquí a la ràdio, amb les seves companyes i companys també, doncs agrair-te tota aquesta connexió que hem tingut.
5: I... Nosaltres li diem Carmeta.
0: Carmeta, sí. Jo també el mòbil la tinc guardada com a Carmeta. Ara sóc formal, però la tinc com a Carmeta.
5: Vull dir. Carmeta això, Carmeta allò. Però...
0: Carmeta, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies també a l'Olga, que no la veieu, però ha estat aquí amb tota la producció d'aquest programa, agafant també algunes trucades. I agraïm també a la Juanita Serrano, a la Juanita Guerrero, que han participat doncs, també amb aquestes gravacions. També gràcies, i esperem avui haver fet poble, haver fet memòria i recordar una dona doncs, tan emblemàtica i que ens ha arribat al cor, que és la Pepita Bonet. Moltíssimes gràcies. Adéu, fins una altra.
3: Adéu. Adéu. Adéu.

0: Són les dues. Notícies.
1: El conseller Dalmau i l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, han inaugurat el nou CAP de Pineda. L'acte ha començat amb la descoberta de la placa d'aquest nou equipament que porta el nom de la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet i Salvador, molt estimada a Pineda. S'han fet parlaments institucionals a l'interior del centre, que ja funciona des de la setmana passada amb normalitat. En el seu parlament, el conseller ha confirmat també que aquest CAP tindrà servei de pediatria, una demanda de moltes famílies des de la pandèmia que s'havien de desplaçar a Poblenou. Un acte presidit, com diem, pel conseller de Presidència, Albert Dalmau, l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, però també hi havia la directora del CAP de Pineda, Helena Pérez, i els nebots de la Pepita Bonet, l'Angelina i en Jaume Bonet, entre altres familiars. També hi han estat presents el secretari de Governs Locals i exalcalde, Xavier Amor, i també, per exemple, el secretari general de Salut, Narcís Pérez, o els màxims representants de la Regió Sanitària de Girona, entre d'altres. El conseller Albert Dalmau ha dit a Ràdio Pineda que la inauguració és un dia rellevant pel conjunt de Pineda, però també del país. I també ha parlat de futur. Ha dit que aquesta actuació va relacionada amb altres projectes que ja hi ha en marxa, com ara l'ampliació de l'Hospital de Calella, que, per cert, també s'ha presentat aquest matí, en aquest cas, a Calella. De la seva banda, l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha volgut destacar l'esforç col·lectiu que ha fet possible aquest nou ambulatori al centre de Pineda. Ha parlat del component humà del nou equipament dedicat a la infermera i llevadora Pepita Bonet. Ha dit que és un símbol de compromís històric dels professionals de la salut. I han tingut també molta rellevància la participació de la família de la Pepita Bonet. Els seus nebots, l'Angelina i en Jaume Bonet, en el seu parlament, han recordat la dedicació de la seva tieta, però també la seva vocació com a llevadora. Han explicat com visitava les parteres a casa, primer en bicicleta, després amb una vespa, finalment amb cotxe, per fer fins i tot tot el seguiment dels embarassos. Per tant, una persona que avui ha estat molt ben recordada a Pineda. Us en parlem avui en els butlletins informatius. Ara parlem d'altres qüestions. L'Ajuntament de Pineda obre una línia d'ajuts per fomentar l'eficiència i la transformació energètica dels negocis. Hi ha subvencions de fins a 600 euros. Trobareu la informació a radiopineda.cat. I també destaquem les jornades del Temps de Maduixes del Maresme. Hi participen els restaurants Can Formiga, el Diagonal, la Ecopizzeria Que Bona, però també el Sindicat Agrícola de Pineda. I també us destaquem que el Centre Cultural i Recreatiu acull aquest cap de setmana les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Ho fa amb dues propostes musicals, amb el grup Les Improvisades. La programació comença amb el musical Rent aquest dissabte. Serà a les 6 a la Sala Gran del Centre Cultural. I l'Escola Municipal de Música de Pineda viu també un intens final de curs. Ho fa amb un programa d'audicions i activitats obertes al públic els mesos de maig i de juny. Els alumnes comparteixen damunt de l'escenari la feina feta amb concerts de violí, piano, guitarra, vent, bateria o també veu. Trobareu també tota la informació avui a radiopineda.cat. Per cert, que Fil de Gospel ha anunciat que actuarà a Tordera el 24 de maig en un concert solidari amb motiu del dia de la esofagitis, una malaltia crònica que afecta l'esòfag i que dificulta una acció tan bàsica com menjar amb normalitat. Entrades que es poden comprar al preu de 10 euros també amb la Fila Zero. Recordem una vegada més que el grup Mishima actuarà a l'Auditori de Pineda el dissabte dia 6 de juny. Per tant, ja podeu comprar les entrades a auditoripineda.cat. Encara tenim restes d'inestabilitat, per tant, un ambient avui més fresc quan se'n va el sol. Demà al matí, el cel carregat de núvols, risc d'alguns ruixats. Al migdia es pot aclarir una mica, entrarà tramuntana. A divendres tindrem un ambient encara més fresc, augmentarà la inestabilitat. Atenció, perquè el divendres pot tornar a ser un dia plujós. I el cap de setmana serà variable en el seu conjunt. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Són les 3. Notícies.
1: El conseller Dalmau i l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, han inaugurat el nou CAP de Pineda. L'acte ha començat amb la descoberta de la placa d'aquest nou equipament que porta el nom de la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet i Salvador, molt estimada a Pineda. S'han fet parlaments institucionals a l'interior del centre, que ja funciona des de la setmana passada amb normalitat. En el seu parlament, el conseller ha confirmat també que aquest CAP tindrà servei de pediatria, una demanda de moltes famílies des de la pandèmia que s'havien de desplaçar a Poblenou. Un acte presidit, com diem, pel conseller de Presidència, Albert Dalmau, l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, però també hi havia la directora del CAP de Pineda, Helena Pérez, i els nebots de la Pepita Bonet, l'Angelina i en Jaume Bonet, entre altres familiars. També hi han estat presents el secretari de Governs Locals i exalcalde, Xavier Amor, i també, per exemple, el secretari general de Salut, Narcís Pérez, o els màxims representants de la regió sanitària de Girona, entre d'altres. El conseller Albert Dalmau ha dit a Ràdio Pineda que la inauguració és un dia rellevant pel conjunt de Pineda, però també del país. I també ha parlat de futur. Ha dit que aquesta actuació va relacionada amb altres projectes que ja hi ha en marxa, com ara l'ampliació de l'Hospital de Calella, que, per cert, també s'ha presentat aquest matí, en aquest cas, a Calella. De la seva banda, l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha volgut destacar l'esforç col·lectiu que ha fet possible aquest nou ambulatori al centre de Pineda. Ha parlat del component humà del nou equipament dedicat a la infermera i llevadora Pepita Bonet. Ha dit que és un símbol de compromís històric dels professionals de la salut. I han tingut també molta rellevància la participació de la família de la Pepita Bonet. Els seus nebots, l'Angelina i en Jaume Bonet, en el seu parlament, han recordat la dedicació de la seva tieta, però també la seva vocació com a llevadora. Han explicat com visitava les parteres a casa, primer en bicicleta, després amb una vespa, finalment amb cotxe, per fer fins i tot el seguiment dels embarassos. Per tant, una persona que avui ha estat molt ben recordada a Pineda. Us en parlem avui en els butlletins informatius. Ara parlem d'altres qüestions. L'Ajuntament de Pineda obre una línia d'ajuts per fomentar l'eficiència i la transformació energètica dels negocis. Hi ha subvencions de fins a 600 euros. Trobareu la informació a radiopineda.cat. I també destaquem les jornades del Temps de Maduixes del Maresme. Hi participen els restaurants Can Formiga, el Diagonal, la Ecopizzeria Que Bona, però també el Sindicat Agrícola de Pineda. I també us destaquem que el Centre Cultural i Recreatiu acull aquest cap de setmana les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Ho fa amb dues propostes musicals, amb el grup Les Improvisades. La programació comença amb el musical Rent aquest dissabte. Serà a les 6 a la Sala Gran del Centre Cultural. I l'Escola Municipal de Música de Pineda viu també un intens final de curs. Ho fa amb un programa d'audicions i activitats obertes al públic els mesos de maig i de juny. Els alumnes comparteixen damunt de l'escenari la feina feta amb concerts de violí, piano, guitarra, vent, bateria o també veu. Trobareu també tota la informació avui a radiopineda.cat. Per cert, que Fil de Gospel ha anunciat que actuarà a Tordera el 24 de maig en un concert solidari amb motiu del dia de la esofagitis, una malaltia crònica que afecta l'esòfag i que dificulta una acció tan bàsica com menjar amb normalitat. Entrades que es poden comprar al preu de 10 euros també amb la Fila Zero. I us recordem una vegada més que el grup Mishima actuarà a l'Auditori de Pineda el dissabte, dia 6 de juny. Per tant, ja podeu comprar les entrades a auditoripineda.cat. Encara tenim restes d'inestabilitat, per tant, un ambient avui més fresc quan se'n va el sol. Demà al matí, el cel carregat de núvols, risc d'alguns ruixats. Al migdia es pot aclarir una mica, entrarà tramuntana. A divendres tindrem un ambient encara més fresc, augmentarà la inestabilitat. Atenció, perquè el divendres pot tornar a ser un dia plujós. I el cap de setmana serà variable en el seu conjunt. És tot, més informació d'aquí a una hora.

Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

0: Són les 4. Notícies.
1: El conseller Dalmau i l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, han inaugurat el nou CAP de Pineda. L'acte ha començat amb la descoberta de la placa d'aquest nou equipament que porta el nom de la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet i Salvador, molt estimada a Pineda. S'han fet parlaments institucionals a l'interior del centre, que ja funciona des de la setmana passada amb normalitat. En el seu parlament, el conseller ha confirmat també que aquest CAP tindrà servei de pediatria, una demanda de moltes famílies des de la pandèmia que s'havien de desplaçar a Poblenou. Un acte presidit, com diem, pel conseller de Presidència, Albert Dalmau, l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, però també hi havia la directora del CAP de Pineda, Helena Pérez, i els nebots de la Pepita Bonet, l'Angelina i en Jaume Bonet, entre altres familiars. També hi han estat presents el secretari de Governs Locals i exalcalde, Xavier Amor, i també, per exemple, el secretari general de Salut, Narcís Pérez, o els màxims representants de la Regió Sanitària de Girona, entre d'altres. El conseller Albert Dalmau ha dit a Ràdio Pineda que la inauguració és un dia rellevant pel conjunt de Pineda, però també del país. I també ha parlat de futur. Ha dit que aquesta actuació va relacionada amb altres projectes que ja hi ha en marxa, com ara l'ampliació de l'Hospital de Calella, que, per cert, també s'ha presentat aquest matí, en aquest cas, a Calella. De la seva banda, l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha volgut destacar l'esforç col·lectiu que ha fet possible aquest nou ambulatori al centre de Pineda. Ha parlat del component humà del nou equipament dedicat a la infermera i llevadora Pepita Bonet. Ha dit que és un símbol de compromís històric dels professionals de la salut. I han tingut també molta rellevància la participació de la família de la Pepita Bonet. Els seus nebots, l'Angelina i en Jaume Bonet, en el seu parlament, han recordat la dedicació de la seva tieta, però també la seva vocació com a llevadora. Han explicat com visitava les parteres a casa, primer en bicicleta, després amb una vespa, finalment amb cotxe, per fer fins i tot el seguiment dels embarassos. Per tant, una persona que avui ha estat molt ben recordada a Pineda. Us en parlem avui en els butlletins informatius. Ara parlem d'altres qüestions. L'Ajuntament de Pineda obre una línia d'ajuts per fomentar l'eficiència i la transformació energètica dels negocis. Hi ha subvencions de fins a 600 euros. Trobareu la informació a radiopineda.cat. I també destaquem les jornades del Temps de Maduixes del Maresme. Hi participen els restaurants Can Formiga, el Diagonal, la Ecopizzeria Que Bona, però també el Sindicat Agrícola de Pineda. I també us destaquem que el Centre Cultural i Recreatiu acull aquest cap de setmana les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Ho fa amb dues propostes musicals, amb el grup Les Improvisades. La programació comença amb el musical Rent aquest dissabte. Serà a les 6 a la Sala Gran del Centre Cultural. I l'Escola Municipal de Música de Pineda viu també un intens final de curs. Ho fa amb un programa d'audicions i activitats obertes al públic els mesos de maig i de juny. Els alumnes comparteixen damunt de l'escenari la feina feta amb concerts de violí, piano, guitarra, vent, bateria o també veu. Trobareu també tota la informació avui a radiopineda.cat. Per cert, que Fil de Gospel ha anunciat que actuarà a Tordera el 24 de maig en un concert solidari amb motiu del dia de la esofagitis, una malaltia crònica que afecta l'esòfag i que dificulta una acció tan bàsica com menjar amb normalitat. Entrades que es poden comprar al preu de 10 euros també amb la Fila Zero. Recordem una vegada més que el grup Mishima actuarà a l'Auditori de Pineda el dissabte dia 6 de juny. Per tant, ja podeu comprar les entrades a auditoripineda.cat. Encara tenim restes d'inestabilitat, per tant, un ambient avui més fresc quan se'n va el sol. Demà al matí, el cel carregat de núvols, risc d'alguns ruixats. Al migdia es pot aclarir una mica, entrarà tramuntana. A divendres tindrem un ambient encara més fresc, augmentarà la inestabilitat. Atenció, perquè el divendres pot tornar a ser un dia plujós. I el cap de setmana serà variable en el seu conjunt. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
3: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Notícies.
1: El conseller Dalmau i l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, han inaugurat aquest matí el nou CAP de Pineda. Un acte que ha començat amb la descoberta de la placa del nou equipament que porta el nom de la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet i Salvador, molt estimada al municipi. Tot seguit s'han fet els parlaments institucionals a l'interior del centre, que ja funciona des de la setmana passada amb normalitat. En el seu parlament, el conseller ha confirmat també que el CAP tindrà servei de pediatria, una demanda de moltes famílies que des de la pandèmia s'havien de desplaçar a Poblenou. Un acte que han presidit, junt amb el conseller Dalmau i l'alcaldessa de Pineda, la directora del CAP de Pineda, Elena Pérez, i els nebots de la Pepita Bonet, l'Angelina i el Jaume Bonet, entre d'altres familiars. També han estat presents el secretari de Governs Locals i exalcalde Xavier Amor, el secretari general de Salut i els màxims representants de la Regió Sanitària de Girona, així com tots els portaveus dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda, Mònica Palacín, d'Esquerra, Noemí Llorenç, de Junts, Gustavo Llero, del Partit Popular, i Marcos Ortega, de Pineda en Comú. En declaracions a Ràdio Pineda, el conseller de la Presidència ha afirmat que la inauguració del nou CAP de Pineda és un dia molt rellevant per al conjunt del municipi del país. Ha destacat que cal posar les energies en molts àmbits i ha reconegut que el projecte del CAP ha trigat a arribar, però ha remarcat la importància d'invertir en salut.
2: El CAP ha arribat a tardar en arribar. Crec que, bueno, en el fons, és una metàfora de cal posar les energies del país on els temes que de veritat importen. I si posem les energies en la salut, en l'educació, en la transformació de les infraestructures, en l'economia, farem que el país funcioni. I avui crec que el govern està posant les energies en allò que importa a la societat catalana. I la sanitat és un element central de la cohesió del nostre país. I, per tant, cal reformar els equipaments, cal transformar equipaments, cal ampliar els equipaments per atendre millor el conjunt de la ciutadania.
1: També ha traslladat un missatge del president Illa a la ciutadania i ha recordat que ja hi ha el compromís del servei de pediatria a Pineda.
2: Bueno, avui el president volia estar avui aquí a Pineda, era una que li feia especialment il·lusió poder estar inaugurant. Saben que està a Califòrnia, em va trucar ahir per dir, escolti, envio un missatge d'agraïment, de felicitació, de que el govern està aquí a Pineda recolzant la seva alcaldessa en aquesta ampliació del nou CAP, i també el compromís en l'àmbit de la pediatria. En l'àmbit de la pediatria és una reivindicació dels usuaris i de la comunitat de professionals, i el govern, mitjançant, diguem-ne, la petició que va fer l'alcaldessa, doncs entoma aquest repte, i a partir del mes d'octubre doncs ampliarem el servei de pediatria també aquí a Pineda.
1: L'alcaldessa Sílvia Biosca ha destacat l'esforç col·lectiu que ha fet possible el nou CAP.
3: Al final, nou equipament, nous espais pel gaudi de tothom, esperem, és per la ciutadania. Al final, tot això es fa perquè el ciutadà, el veí i la veïna, al final, quan presida d'aquests serveis, ho tingui amb la millor dignitat possible.
1: També ha posat en valor el component humà del nou equipament que s'ha dedicat a la infermera i llevadora Pepita Bonet com a símbol del compromís històric dels i les professionals de la salut.
3: Avui tanquem un cercle, i és el cercle aquest, no? De que una persona tan important, no? com la Pepita Bonet, no? Que ha ajudat a tantes persones a venir al món, no? I aquestes dones també, doncs, a cuidar-se, a curar-se, doncs que avui es reivindica, no? Que avui torna, o s'ha anunciat que torna la pediatria també a Pineda Centre, no? Aquest desdoblament d'aquest servei per arribar, per donar aquest servei de proximitat. No és més, no, que aquest missatge, no, aquest cercle que tanquem de dir, ostres, una persona que amb totes les dificultats, no, que és una llevadora, no, amb totes les dificultats del món, perquè imaginem com treballaven en aquelles èpoques, no? Doncs que avui tingui el nom del nou CAP de Pineda vol dir això, que no ens podem rendir, que seguim treballant, que fem aquest homenatge, no? Que retem avui homenatge, doncs, a la figura no només de la Pepita, sinó de totes les llevadores i de tots els infermers i infermeres que van treballar en aquestes condicions tan complicades, perquè avui tots, no? Per als nostres avis, per als nostres pares, perquè nosaltres mateixos puguem tenir la millor salut que puguem tenir, perquè en definitiva ho hem dit avui, La salut segurament que és el més important de les nostres vides, de la nostra família. Si no tenim salut, no tenim res.
1: Sílvia Biosca també ha reivindicat la necessitat de continuar ampliant els serveis sanitaris al municipi. En aquest sentit, ha insistit en la creació d'un centre d'urgències d'atenció primària a Pineda per descongestionar l'hospital i millorar l'atenció local, especialment en períodes de màxima demanda com l'estiu. Biosca també ha subratllat la importància de l'ampliació de l'Hospital de Calella per donar resposta al creixement de la població i millorar l'atenció sanitària a la comarca. Una jornada que avui ha continuat a Calella amb la presentació del projecte d'ampliació de l'hospital.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arclos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arclos.es. La renda d'aquest any fes-la amb Arclos i que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.

0: Són les 6. Notícies.
1: El conseller Dalmau i l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, han inaugurat aquest matí el nou CAP de Pineda. Un acte que ha començat amb la descoberta de la placa del nou equipament que porta el nom de la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet i Salvador, molt estimada al municipi. Tot seguit s'han fet els parlaments institucionals a l'interior del centre, que ja funciona des de la setmana passada amb normalitat. En el seu parlament, el conseller ha confirmat també que el CAP tindrà servei de pediatria, una demanda de moltes famílies que des de la pandèmia s'havien de desplaçar a Poblenou. Un acte que han presidit, junt amb el conseller Dalmau i l'alcaldessa de Pineda, la directora del CAP de Pineda, Elena Pérez, i els nebots de la Pepita Bonet, l'Angelina i el Jaume Bonet, entre d'altres familiars. També han estat presents el secretari de Governs Locals i exalcalde Xavier Amor, el secretari general de Salut i els màxims representants de la Regió Sanitària de Girona, així com tots els portaveus dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda, Mònica Palacín, d'Esquerra, Noemí Llorenç, de Junts, Gustavo Llero, del Partit Popular, i Marcos Ortega, de Pineda en Comú. En declaracions a Ràdio Pineda, el conseller de la Presidència ha afirmat que la inauguració del nou CAP de Pineda és un dia molt rellevant per al conjunt del municipi i del país. Ha destacat que cal posar les energies en molts àmbits i ha reconegut que el projecte del CAP ha trigat a arribar, però ha remarcat la importància d'invertir en salut.
2: El CAP ha arribat a tardar en arribar. Crec que, bueno, en el fons, és una metàfora de cal posar les energies del país on en els temes que de veritat importen. I si posem les energies en la salut, en l'educació, en la transformació de les infraestructures, en l'economia, farem que el país funcioni. I avui crec que el govern està posant les energies en allò que importa en la societat catalana. I la sanitat és un element central de la cohesió del nostre país. I, per tant, cal reformar els equipaments, cal transformar equipaments, cal ampliar els equipaments per atendre millor el conjunt de la ciutadania.
1: També ha traslladat un missatge del president Illa a la ciutadania i ha recordat que ja hi ha el compromís del servei de pediatria a Pineda.
2: Bueno, avui el president volia estar avui aquí a Pineda, era una que li feia especialment il·lusió poder estar inaugurant. Saben que està a Califòrnia, em va trucar ahir per dir, escolti, envio un missatge d'agraïment, de felicitació, de que el govern està aquí a Pineda recolzant la seva alcaldessa en aquesta ampliació del nou CAP, i també el compromís en l'àmbit de la pediatria. En l'àmbit de la pediatria és una reivindicació dels usuaris i de la comunitat de professionals, i el govern, mitjançant, diguem-ne, la petició que va fer l'alcaldessa, doncs entoma aquest repte, i a partir del mes d'octubre doncs ampliarem el servei de pediatria també aquí a Pineda.
1: L'alcaldessa Sílvia Biosca ha destacat l'esforç col·lectiu que ha fet possible el nou CAP.
3: Al final, nou equipament, nous espais pel gaudi de tothom, esperem, és per la ciutadania. Al final, tot això es fa perquè el ciutadà, el veí i la veïna, al final, quan precisa d'aquests serveis, ho tingui amb la millor dignitat possible.
1: També ha posat en valor el component humà del nou equipament que s'ha dedicat a la infermera i llevadora Pepita Bonet com a símbol del compromís històric dels i les professionals de la salut.
3: Avui tanquem un cercle, i és el cercle aquest, no? De que una persona tan important, no? com la Pepita Bonet, no? que ha ajudat a tantes persones a venir al món, no? i aquestes dones també doncs, a cuidar-se, a curar-se, doncs que avui es reivindica, no? que avui torna o s'ha anunciat que torna a la pediatria també a Pineda Centre, no? aquest desdoblament d'aquest servei per arribar, per donar aquest servei de proximitat. No és més, no? que aquest missatge, no? aquest cercle que tanquem de dir, ostres, una persona que amb totes les dificultats, no? Que és una llevadora, no? amb totes les dificultats del món, perquè imaginem com treballaven en aquelles èpoques, no? doncs avui tingui el nom del nou CAP de Pineda vol dir això, que no ens podem rendir, que seguim treballant, que fem aquest homenatge, no? que retem avui homenatge doncs, a la figura no només de la Pepita, sinó de totes les llevadores i de tots els infermers i infermeres que van treballar en aquestes condicions tan complicades, perquè avui tots, no? per als nostres avis, per als nostres pares, perquè nosaltres mateixos puguem tenir la millor salut que puguem tenir, perquè en definitiva ho hem dit avui, la salut segurament que és el més important de les nostres vides, de la nostra família. Si no tenim salut, no tenim res.
1: Sílvia Biosca també ha reivindicat la necessitat de continuar ampliant els serveis sanitaris al municipi. En aquest sentit, ha insistit en la creació d'un centre d'urgències d'atenció primària a Pineda per descongestionar l'hospital i millorar l'atenció local, especialment en períodes de màxima demanda com l'estiu. Biosca també ha subratllat la importància de l'ampliació de l'Hospital de Calella per donar resposta al creixement de la població i millorar l'atenció sanitària a la comarca. Una jornada que avui ha continuat a Calella amb la presentació del projecte d'ampliació de l'hospital.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
3: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafi sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
6: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 7, l'informatiu del vespre.
1: El conseller Dalmau i l'alcaldessa Sílvia Biosca inauguren el nou CAP de Pineda. L'acte ha començat amb la descoberta de la placa del nou equipament que porta el nom de la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet i Salvador, molt estimada al municipi. Tot seguit s'han fet els parlaments institucionals a l'interior del centre, que ja funciona des de la setmana passada. En el seu parlament, el conseller ha confirmat també que el CAP tindrà servei de pediatria, una demanda de moltes famílies que des de la pandèmia s'havien de desplaçar a Poblenou. L'acte l'han presidit el conseller Dalmau, l'alcaldessa de Pineda i la directora del CAP de Pineda, Elena Pérez. També els nebots de la Pepita Bonet, l'Angelina i el Jaume, entre d'altres familiars. També han estat presents el secretari de Governs Locals i exalcalde de Pineda, Xavier Amor, el secretari general de Salut, Narcís Pérez, i els màxims representants de la Regió Sanitària de Girona, encapçalats pel gerent Jaume Heredia, així com l'arquitecte. I també un acte que ha comptat amb regidores de govern del PSC i amb els portaveus dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda, Mònica Palacín, d'Esquerra Republicana, Noemí Llorenç, de Junts per Pineda, Gustavo Ollero, del Partit Popular, i Marcos Ortega, de Pineda en Comú. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha dit a Ràdio Pineda que la inauguració del nou CAP és un dia rellevant pel conjunt del municipi i del país.
2: El CAP ha arribat a tardar en arribar. Crec que, bueno, en el fons, és una metàfora de cal posar les energies del país on els temes que de veritat importen. I si posem les energies en la salut, en l'educació, en la transformació de les infraestructures, en l'economia, farem que el país funcioni. I avui crec que el govern està posant les energies en allò que importa a la societat catalana. I la sanitat és un element central de l'equació del nostre país. I, per tant, cal reformar els equipaments, cal transformar equipaments, cal ampliar els equipaments per atendre millor el conjunt de la ciutadania.
1: També ha traslladat un missatge del president Illa a la ciutadania i ha recordat que ja hi ha el compromís del servei de pediatria a Pineda Centre.
2: Bueno, avui el president volia estar avui aquí a Pineda, era una que li feia especialment il·lusió poder estar inaugurant. Saben que està a Califòrnia, em va trucar ahir per dir, escolti, envio un missatge d'agraïment, de felicitació, de que el govern està aquí a Pineda recolzant la seva alcaldessa en aquesta ampliació del nou CAP, i també el compromís en l'àmbit de la pediatria. En l'àmbit de la pediatria és una reivindicació dels usuaris i de la comunitat de professionals, i el govern, mitjançant, diguem-ne, la petició que va fer l'alcaldessa, doncs entoma aquest repte, i a partir del mes d'octubre doncs ampliarem el servei de pediatria també aquí a Pineda.
1: I en clau de futur, el conseller ha relacionat aquesta actuació amb altres projectes en marxa, com l'ampliació de l'Hospital de Calella.
2: De nou, el mateix, el compromís d'un govern que posa les energies on toca, no s'exemplifica avui en l'obertura d'un nou CAP a Pineda i en el projecte de transformació del nou hospital de Calella, no? El país necessita projectar les seves infraestructures sanitàries perquè són més gent i cal atendre millor, cal que els professionals puguin treballar millor, cal que ho puguem fer amb més dignitat i, per tant, posar les energies, els recursos en els temes que de veritat importen a la ciutadania.
1: I el conseller Dalmau també ha recordat en l'acte la seva àvia, que com la Pepita Bonet també era llevadora en aquells temps al barri de la Barceloneta de Barcelona. De la seva banda, també en declaracions a Ràdio Pineda aquest matí, l'alcaldessa Sílvia Biosca ha destacat l'esforç col·lectiu que ha fet possible el nou CAP.
3: Un dia per estar feliç. Jo penso que ha costat molt, des del dia que es va proposar, no?, que es va proposar en aquell moment a la Generalitat, doncs tenim un, no?, Pineda té un terreny que pot ser un equipament sanitari, aquí el tenim, fins que avui doncs ho fem realitat. Doncs la veritat és que sí, no? Ho deies tu mateix, que a vegades l'administració és molt lenta, però al final, no?, el que deia també el conseller, no?, que hem de posar de manifest, no?, aquesta necessitat de cooperar, no?, d'anar de la mà, que al final hi hagi el govern que hi hagi, la sanitat, l'educació, el transport, són tot l'habitatge, no?, són tots aquests pilars que dèiem tan bàsics de l'estat de benestar que no hi volem renunciar, i per tant, com no hi volem renunciar, doncs tots plegats, cadascú des del seu àmbit competencial, doncs hem de lluitar, no?, i aquí estem des de Pineda lluitant i reivindicant i seguim reivindicant perquè Pineda i els seus ciutadans, ciutadanes, tinguin el millor servei possible.
1: Durant l'acte també s'ha posat en valor el component humà del nou equipament dedicat a la infermera i llevadora Pepita Bonet com a símbol del compromís dels i les professionals de la salut. Escoltem Sílvia Biosca.
3: Avui tanquem un cercle, i és el cercle aquest, no?, de que una persona tan important, no?, com la Pepita Bonet, no?, que ha ajudat a tantes persones a venir al món, avui es reivindica, no?, que avui torna, o s'ha anunciat que torna a la pediatria també a Pineda Centre, no?, aquest desdoblament d'aquest servei per arribar, per donar aquest servei de proximitat. No és més, no?, que aquest missatge, no?, aquest cercle que tanquem de dir, ostres, una persona que amb totes les dificultats, no?, imaginem com treballaven en aquelles èpoques, no?, que avui tingui el nom del nou CAP de Pineda vol dir això, que no ens podem rendir, que seguim treballant, que fem aquest homenatge, no?, que retem avui homenatge, doncs, a la figura no només de la Pepita, sinó de totes les llevadores i de tots els infermers i infermeres que van treballar en aquestes condicions tan complicades, perquè avui tots, no?, per als nostres avis, per als nostres pares, perquè nosaltres mateixos puguem tenir la millor salut que puguem tenir, perquè en definitiva ho hem dit avui, la salut segurament que és el més important de les nostres vides, de la nostra família. Si no tenim salut, no tenim res.
1: En aquesta entrevista i també en el seu Parlament, l'alcaldessa Sílvia Biosca ha reivindicat la necessitat de continuar ampliant els serveis sanitaris al municipi. Ha insistit en la creació d'un centre d'urgències d'atenció primària a Pineda per descongestionar l'hospital i millorar l'atenció local. L'alcaldessa també ha subratllat la importància de l'ampliació de l'hospital de Calella, també presentada aquest matí, per donar resposta al creixement de la població a l'Alt Maresme i millorar l'atenció sanitària a la comarca. Per la seva part, la directora del CAP, Elena Pérez, ha destacat en el seu discurs inaugural que el nou equipament permet disposar d'un centre modern, preparat i adaptat a les necessitats actuals. Ha volgut fer un reconeixement a la feina de totes les persones que han fet possible el projecte, des dels tècnics i professionals sanitaris fins als treballadors municipals i les administracions implicades. En aquest sentit, ha subratllat que la inauguració simbolitza la importància del treball conjunt i ha afirmat que quan les administracions col·laboren, els resultats també arriben a la ciutadania.
4: És la resposta a la necessitat real del nostre municipi i també una mostra del compromís de les institucions en la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. L'atenció primària és sovint la porta d'entrada al sistema sanitari. És el lloc on es construeix la confiança entre els professionals i pacients i és on es fa prevenció, seguiment i acompanyament.
1: La directora del CAP també ha remarcat que el centre neix amb la voluntat de ser un espai obert, eficient i proper.
4: Aquest centre neix amb la voluntat de ser un espai obert, eficient i proper. Un lloc on els professionals puguin desenvolupar la seva feina en les millors condicions i on els usuaris se sentin escoltats, atesos i acompanyats.
1: I ha tingut molta rellevància la participació de la família de la Pepita Bonet, els seus nebots, Angelina Bonet i Jaume Bonet. En el seu Parlament, Jaume Bonet ha recordat la dedicació de la seva tieta, Pepita Bonet, i la seva vocació com a llevadora. Ha explicat que la Pepita visitava les parteres a casa per casa, primer en bicicleta, després en moto i finalment amb cotxe per fer el seguiment dels embarassos. També ha dit que quan arribava el moment del part, enviava les mares a l'hospital o les acompanyava ella mateixa. Jaume Bonet ha destacat que la seva feina no acabava amb el naixement dels infants, sinó que continuava al costat de les mares quan tornaven a casa, vetllant pel benestar dels nadons. També ha remarcat que aquesta proximitat va fer que moltes famílies la recordessin com una persona estimada. De fet, ha recordat que no era estrany que moltes famílies la convidessin als bateigs dels infants que havia ajudat a néixer. I d'avui destacar també l'assistència de dones del CAP, del grup Anem a Caminar, que van manifestar el seu suport perquè es donés aquest nom de la llevadora pinedenca al nou CAP. Avui el programa Pineda es mou es dedica al record de la Pepita Bonet amb les dones que la van conèixer de prop. I del temps, destaquem restes d'inestabilitat i encara risc que hi hagi més ruixats.
5: Els molt ennuvolats avui tota la jornada reproduiran alguns ruixats. Localment no descartem algun nucli tempestuós. No és una situació avui de tempestes. Avui, si n'hi ha algun, ha de ser un nucli molt local, tempestuós, cap a l'interior del nord-est. I aquests ruixats, avançada la tarda, al vespre, a la nit, doncs pendents perquè poden anar baixant cap a la costa. I durant la nit, la matinada i demà al matí, doncs mantindrem cels molt ennuvolats, risc d'aquests ruixats, i demà al matí, quan ens llevem, doncs també tindrem el cel de nou molt carregat, fins i tot més probabilitat de ruixats aquí a la selva, l'Alt Maresme, tot aquest triangle, i amb risc d'aquests ruixats. Després, posteriorment, migdia, es pot de nou tornar a obrir-se el cel, aclarir-se, i demà doncs tindríem fins i tot una tarda més variable, amb grans clarianes de sol. Temperatures doncs fresques. Divendres, entra la glopada freda del nord. Això farà que les temperatures les notem més fresques divendres en endavant. Fins i tot augmentaria la inestabilitat, perquè arribaria un front. Aquest front fred és el que obriria la glopada freda, i per tant divendres tindríem un dia força nuvolat. Segurament precipitacions es poden estendre per molts punts, Pirineu, Prepirineu, Girona, Barcelona. No és una situació de tempestes, però sí de precipitacions, de cels encapotats, i que podrà fer 5, 10, 15 litres el divendres, i a més en fresca. I dissabte, diumenge, doncs, temps variable. El sol escalfarà el seu, evidentment, però la temperatura quedarà frenada. A l'ombra veuran que l'aire és fresc. I de mínima, si queden serenes, les mínimes sobretot de dissabte i diumenge, doncs seran realment fredotes. Podem baixar dels 10 graus aquí a l'Alt Maresme. Imaginin-se, doncs, que per zones interiors també pot fer un bon fred. Un fred anòmal per ser mitjans de maig.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
0: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Notícies.
1: El conseller Dalmau i l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, han inaugurat el nou CAP de Pineda. L'acte ha començat amb la descoberta de la placa d'aquest nou equipament que porta el nom de la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet i Salvador, molt estimada a Pineda. S'han fet parlaments institucionals a l'interior del centre, que ja funciona des de la setmana passada amb normalitat. En el seu parlament, el conseller ha confirmat també que aquest CAP tindrà servei de pediatria, una demanda de moltes famílies des de la pandèmia que s'havien de desplaçar a Poblenou. Un acte presidit, com diem, pel conseller de Presidència, Albert Dalmau, l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, però també hi havia la directora del CAP de Pineda, Helena Pérez, i els nebots de la Pepita Bonet, l'Angelina i en Jaume Bonet, entre altres familiars. També hi han estat presents el secretari de Governs Locals i exalcalde, Xavier Amor, i també, per exemple, el secretari general de Salut, Narcís Pérez, o els màxims representants de la Regió Sanitària de Girona, entre d'altres. El conseller Albert Dalmau ha dit a Ràdio Pineda que la inauguració és un dia rellevant pel conjunt de Pineda, però també del país. I també ha parlat de futur. Ha dit que aquesta actuació va relacionada amb altres projectes que ja hi ha en marxa, com ara l'ampliació de l'Hospital de Calella, que, per cert, també s'ha presentat aquest matí, en aquest cas, a Calella. De la seva banda, l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha volgut destacar l'esforç col·lectiu que ha fet possible aquest nou ambulatori al centre de Pineda. Ha parlat del component humà del nou equipament dedicat a la infermera i llevadora Pepita Bonet. Ha dit que és un símbol de compromís històric dels professionals de la salut. I han tingut també molta rellevància la participació de la família de la Pepita Bonet. Els seus nebots, l'Angelina i en Jaume Bonet, en el seu parlament, han recordat la dedicació de la seva tieta, però també la seva vocació com a llevadora. Han explicat com visitava les parteres a casa, primer en bicicleta, després amb una vespa, finalment amb cotxe, per fer fins i tot tot el seguiment dels embarassos. Per tant, una persona que avui ha estat molt ben recordada a Pineda. Us en parlem avui en els butlletins informatius. Ara parlem d'altres qüestions. L'Ajuntament de Pineda obre una línia d'ajuts per fomentar l'eficiència i la transformació energètica dels negocis. Hi ha subvencions de fins a 600 euros. Trobareu la informació a radiopineda.cat. I també destaquem les jornades del Temps de Maduixes del Maresme. Hi participen els restaurants Can Formiga, el Diagonal, la Ecopizzeria Que Bona, però també el Sindicat Agrícola de Pineda. I també us destaquem que el Centre Cultural i Recreatiu acull aquest cap de setmana les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Ho fa amb dues propostes musicals, amb el grup Les Improvisades. La programació comença amb el musical Rent aquest dissabte. Serà a les 6 a la Sala Gran del Centre Cultural. I l'Escola Municipal de Música de Pineda viu també un intens final de curs. Ho fa amb un programa d'audicions i activitats obertes al públic els mesos de maig i de juny. Els alumnes comparteixen damunt de l'escenari la feina feta amb concerts de violí, piano, guitarra, vent, bateria o també veu. Trobareu també tota la informació avui a radiopineda.cat. Per cert, que Fil de Gospel ha anunciat que actuarà a Tordera el 24 de maig en un concert solidari amb motiu del dia de la esofagitis, una malaltia crònica que afecta l'esòfag i que dificulta una acció tan bàsica com menjar amb normalitat. Entrades que es poden comprar al preu de 10 euros també amb la Fila Zero. Recordem una vegada més que el grup Mishima actuarà a l'Auditori de Pineda el dissabte dia 6 de juny. Per tant, ja podeu comprar les entrades a auditoripineda.cat. Encara tenim restes d'inestabilitat, per tant, un ambient avui més fresc quan se'n va el sol. Demà al matí, el cel carregat de núvols, risc d'alguns ruixats. Al migdia es pot aclarir una mica, entrarà tramuntana. A divendres tindrem un ambient encara més fresc, augmentarà la inestabilitat. Atenció, perquè el divendres pot tornar a ser un dia plujós. I el cap de setmana serà variable en el seu conjunt. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Ràdio Pineda.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: 'cause I will leave the light on.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: Sí?
3: La canvia era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
4: Li vaig dir, Camila, tia,

Són les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.